0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

0: evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbé, you know, I come and go.
1: Escoltes ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. No sé si...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

La bona música amb Music Calaix.

0: quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 2:15 del vespre a Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Ugagimon.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La fill d'Ugagimon, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Bernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor lírics lleuger, un rol molt temut pels mítics, llegendaris 9-2 de pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Ugagimon l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La fill d'Ugagimon de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya, on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i es refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya el Sulpice d'Spiro Malas.

C'est le jour de Jimbo.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que precisament han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servei a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland com a Magui i el Tonio de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpí sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magui assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès Itonio. Es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpí, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i d'una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social. Per la qual cosa, vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare. I en aquest moment, el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldats francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina A més amic, el joc de feta, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magui per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marie davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marie s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marie i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bollinger, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa tres mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Marie a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena en la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Magee no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Magee davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Magee, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Magee i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels snobs presents. Magee es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Magee, a Tonio, davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut a la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzà.

Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
2: Vet aquí que una vegada...

0: benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem.
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi?
1: Ai.
0: Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos, ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona! Mariona! Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, apupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla de Mònica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va. Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sol, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona a cap cot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons i això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà al coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emparrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt de passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llafiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i... I aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi per a que es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat, una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si ho he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar. Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer!
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picou!
2: La Mariona s'anava assossegant. I tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, pas més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer l'abogada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella. X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont fet amb materials de primera qualitat que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i feia anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després de collir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt anyal, mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, prega entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anaven passant les hores i el dimoni anava traginant pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven queixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca. Així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi. Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa a qui es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Cal Papasses.
2: Mentre la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfilà per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tostà els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre. Ah.
6: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, el massís del Montseny.
7: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
6: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi, que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
7: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidí a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por.

M'hi venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrar a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: i de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar, però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona llinçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: No pas! No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu en aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
2: En aquest cas, si em dones les sabates, sé que vindré. I així no em punxaré.
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll. Però el mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu...
2: Quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No, no! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir...
2: Sí, m'avorreixo molt! Crec que sí que cridaré!
1: Que ets boig! Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino. I jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llamp a amagar-se a la selva, però el mico no podia córrer ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot cridant.
3: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Fins demà!

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'empresa Enfo, ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació Xarxa en Rosa, una entitat sense ànim de lucre que acompanya dones que han superat un càncer de mama en el seu procés de recuperació física, emocional i laboral. L'acord té com a objectiu facilitar la reincorporació al mercat de treball mitjançant un acompanyament integral i personalitzat. Durant la presentació del conveni, Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura de l'acord i ha assegurat que reflecteix el model de ciutat que defensa el govern municipal.
1: Aquest conveni i el que passarà avui i a partir d'avui reflecteix molt bé com volem governar la ciutat i com estem governant la ciutat, que al final es tracta doncs, de crear oportunitats. Creiem que és la nostra obligació com a govern crear oportunitats per tothom, crear sinergies que avui protocolaritzem amb entitats no, tan importants com en aquest cas Xarxa en Rosa i evidentment doncs, treballar perquè ningú quedi enrere en cap etapa de la seva vida. Per tant, molt contenta com a alcaldessa que després d'aquella reunió doncs, estem procedint a la signatura d'aquest conveni.
0: La responsable de Xarxa en Rosa, Sandra Marina, ha defensat que facilita la reincorporació laboral no és un gest de solidaritat, sinó una qüestió d'igualtat d'oportunitats. I ara parlem de temes més festius, perquè Gallecs continua la seva festa major. Ho fan amb la missa de festa major aquest matí i a la tarda amb activitats familiars, com ara la xocolatada. Ja aquest vespre tindrà lloc el sopar de germanor, un sopar que anirà acompanyat amb un monòleg de Neus Motus i també hi haurà ball amb orquestra. Dir també que ahir divendres, i repeteix avui dissabte, l'Ajuntament ha habilitat un servei de bus per apropar-se a la Festa Major de Gallecs amb una única parada a la plaça de Can Borrell. La festivitat finalitzarà amb la Diada Castellera demà diumenge a les 12 del migdia i amb el concert Sons de Taverna ja a les 8 del vespre.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurit. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui entren a l'Espai Solidari unes persones que ens oferiran un testimoni clau per comprendre un dels conflictes més llargs i silenciats de l'actualitat, Sàhara Ponent, una entitat compromesa amb la cooperació internacional i la defensa dels drets humans del Sàhara Occidental. Aquí està, en el nostre Espai Solidari, la Cristina Cristòfol, que és presidenta de l'entitat, i la Laura Sánchez, vicepresidenta i coordinadora del projecte Vacances en Parc. Benvingudes a les dues, Cristina i Laura.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Per suposat, al meu cantó sempre està la Meri Espósito. Hola, Meri.
4: Sí, jo avui introdueixo el tema. Avui parlarem del conflicte saharaui, l'exili del seu poble i els projectes que es lideren des de Ponent per donar suport a aquesta causa. El conflicte del Sàhara Occidental és sovint invisible o més aviat invisibilitzat, tant des de la poca explicació que se'ns dona als centres educatius de l'època colonial fins als mitjans de comunicació avui en dia. Ens podríeu explicar quin és l'origen del conflicte i la situació actual?
3: Bueno, el conflicte comença, hem d'anar una mica més enrere, a l'època colonial. Àfrica, sabeu que es va repartir entre els països europeus com un pastís, i a Espanya, a la nostra Espanya, li va tocar el Sàhara Occidental. Això era final del segle XIX. Bueno, el Sàhara Occidental es va colonitzar, es va viure pacíficament entre colons i saharauis durant molts anys, i més o menys cap als anys 50, 1950, comencen moviments reivindicatius d'independència, i després la ONU fa un decret que diu que l'Àfrica s'ha de descolonitzar. Comencen els moviments de descolonització, sabeu que hi va haver guerres i sabeu que hi va haver descolonitzacions pacífiques, però Espanya, que eren més espavilats que ningú, van dir, bueno, pues no, fem el mateix que vam fer a Ceuta, Melilla i Canàries, diem que el Sàhara és una província espanyola i així deixa de ser una colònia, i el Sàhara Occidental va passar a ser la província 53 espanyola. Bueno, arrel d'això, clar, els saharauis van passar a ser espanyols de ple dret. Els saharauis que vivien i neixien al Sàhara Occidental tenien partida de naixement espanyola, tenien DNI espanyol, tenien llibre de família espanyol, i bueno, l'any 75, amb Franco agonitzant el seu llit de mort, el rei emèrit, que encara no era rei, va regalar, va signar uns tractats, els tractats tripartits de Madrid, que han estat declarats il·legals per la ONU, amb Mauritània i Marroc, i va entregar el territori. Espanya va marxar, Marroc va entrar pel nord, Mauritània pel sud, i quasi gairebé la meitat de la població saharaui va fugir, perquè ens bombardejaven, ens apallissaven, i van fer una fugida en la qual els homes van entrar en una guerra, i les dones, els infants i la gent gran van arribar a instal·lar-se a la Jamada Algeriana, que és on estan ara els camps de refugiats saharauis. En aquesta fugida els van bombardejar amb fòsfor blanc i napalm, va morir moltíssima gent, i bueno, des de l'any 75 les famílies estan dividides, hi ha famílies que no s'han tornat a veure mai més, una meitat de població al Sàhara Occidental, l'altra meitat als camps de persones refugiades, i Espanya continua sent la potència colonitzadora del Sàhara Occidental legalment.
5: Sí, bueno, només un petit incís. Bueno, com us ha dit la Cristina, a nivell administratiu i legalment, reconegut per la ONU i per moltíssims, bueno, que se n'han fet moltes referències, està reconeixuda com la potència administradora del territori, per tant, la responsabilitat és d'Espanya, i tenint en compte això, des del 75 se n'haguessin pogut fer moltes coses. Des del 91, que s'havia d'haver signat el referèndum, se li va ordenar a Espanya que es fessin moltes coses, però els saharauis segueixen vivint en els campaments de persones refugiades i en dures condicions, tant en un lloc com els que viuen a les zones ocupades. Precisament per això, a nivell actual, políticament, és un conflicte molt invisibilitzat, com has dit abans, Meri, perquè no interessa tindre que reconèixer aquesta responsabilitat moral que hi ha sobre el territori, sobre les persones que hi viuen i que han nascut directament en un camp de persones refugiades. L'actualitat és més de 50 anys en un camp de persones de refugi, així que podeu imaginar les generacions que han nascut i creixut allà.
2: Parlem dels camps saharauis, sempre dels camps de refugiats, com si fos algo habitual o està una mica com normalitzat, no? Ho dic com a espanyola de dret ara aquí, no? De dir, jo sempre he sentit, bueno, viu en uns camps de refugiats. M'agradaria que poguéssiu explicar com és viure en un camp de refugiats.
5: Per a que et facis una idea, els camps de persones refugiades saharauis estan col·locats a dins de la mà d'Argelina, part del desert més sec de tota l'Àfrica, pràcticament de tot el món, i les condicions, per tant, són un lloc on la producció és impossible, el clima és superextrem, tant en quant a fred com en quant a calor, i hi ha molt difícil accés tant a productes frescos com a l'aigua, com a refugi en moments de temporada de sirocos, que són tormentes d'arena, temporada de pluges, que són poques, però ho destrossen tot i fan inundacions molt grans, i després tota la resta del temps, que sembla que com que passa sense cap fet desastrós entre mitges, no ha de passar res, però el temps desastrós que passa sense que passi res és el retrat dels saharauis, no? Vull dir, viure aixecant-te en un lloc que no és casa teva, on no t'hi vols quedar, on no vols construir, vull dir, hi ha hospitals, hi ha escoles, perquè han hagut d'avançar d'alguna manera, però és un lloc on mai han volgut construir res i on tot és temporal. Els recursos invertits són els que arriben d'ajuda humanitària, per tant són mínims, i a més invertits com a desgana perquè no volen estar-s'hi, i creixen i neixen això. Jo crec que és com la imatge de la desesperança. Per mi la foto és la desesperança, perquè és tot molt maco, no? Els infants en llibertat, cabres, camells, estèticament pot arribar a ser inclús impactant, però el créixer i néixer, saber que probablement moriràs en un lloc que no li importa a ningú, que no està col·locat al mapa i que no existeix, és, bueno, és el que et dic. Per mi els campaments de persones refugiades són la imatge de la desesperança, del no avançar mai.
2: I en la part dels territoris que són els ocupats, diguem-ne, és algo semblant així, o els no, que conviuen?
3: La vida als territoris ocupats pels saharauis és molt pitjor que als campaments.
2: Ah, sí?
3: Hi ha moltíssima repressió, moltíssima, fins al punt de no poder expressar pacíficament la seva lluita pel referèndum, no poder sortir al carrer amb una bandera, no poder parlar el seu idioma, pràcticament no tenen dret a l'educació, són ciutadans no de tercera, de quarta, de cinquena. Pel simple fet d'haver nascut o de sentir-se saharaui, hi ha apallissaments pel carrer, hi ha violacions de dones, hi ha presons negres, hi ha desapareguts. És molt, molt, molt dur.
2: Cristina, dius presons negres com si sapiguéssim què són.
3: Bueno, han vist imatges. De fet, als campaments hi ha l'associació de familiars de presos i desapareguts saharauis. Realment, visitar l'associació és molt dur. Hi ha unes imatges molt, molt, molt dures. Hi ha unes històries de vida molt difícils d'assumir, i realment el que passa als territoris ocupats no es pot explicar. A més, està totalment invisibilitzat, no deixen entrar a cap representant polític, no deixen entrar a periodistes, no deixen treure fotografies d'informació.
2: I llavors, per exemple, tu i jo, que tenim fills de la mateixa edat, els fills d'aquesta edat, les persones que tenen allí 18-19 anys, que han de començar a pensar en un futur o no sé, o què faran o què poden fer, com què fan ells? Vull dir, no volen marxar d'allí?
3: És molt dur. Mira, jo sempre dic que els infants, quan tu vas als campaments, són totalment feliços. Vull dir, tu veus uns infants feliços. Per què? Perquè no tenen carències a nivell afectiu. Tenen molta manca de recursos, però tots tenen una família que els estime, que els cuide i que els dona protecció i atenció.
2: Clar, que és la base.
3: Aquests infants, quan venen aquí a l'estiu, i arriba el final del mes d'agost, tots estan bojos per tornar a casa seva amb la seva família. Però a la que compleixen 15-16 anys veuen que allà no hi ha futur. Llavors la seva màxima aspiració és poder sortir d'allà. I d'una manera o d'una altra, la població jove intenta marxar per buscar-se un futur en d'altres llocs.
6: I clar, vosaltres, que ja fa anys que esteu treballant, no?, als campaments i també amb el
4: conflicte saharaui i en aquesta causa, i veieu que hi ha una diferència generacional entre les persones potser més properes amb aquests moviments d'independència, amb aquestes generacions més joves que ara parlàveu?
5: Bé, sí, jo crec que sí que hi ha una diferència, perquè les persones més grans, les que han viscut la marxa, evidentment, però ja no et parlo de les persones que han viscut la marxa, que ara ja són molt grans, sinó els fills d'aquestes, la primera generació nascuda als campaments, hi havia una moltíssima esperança relacionada amb el tema, amb poder tornar a casa, amb formar part de l'exèrcit de qualsevol manera, per tal de poder lluitar pel seu país, per la seva casa, i creien de veritat que podrien fer-ho, però crec que la realitat és que els joves d'avui en dia encara que mantenen aquesta esperança perquè són educats en això i per això, criats única i exclusivament per poder tornar a casa, són molt més conscients de que la situació és complicada i de que per tirar endavant la família, per aconseguir diners, per aconseguir recursos i per poder desenvolupar-se com a persones, estudiar i arribar a ser algo que no sigui militar, han de marxar. I crec que aquí hi ha un conflicte també dins de cada casa i dins de cada família en deixar marxar i en decidir marxar, perquè és com abandonar a la família, però la causa també. I deixar marxar, l'únic que pot aconseguir que el teu país s'arribi a alliberar, que és que els joves creguin en això i lluitin per això, sí, sabent el que signifiquen a la guerra.
7: Sí, sí. Clar, quedo... Bueno, espera, que estic una mica trasbalsada, Sara, de passar en situació així. Clar, esta realitat, no? Aprofitem que ara que ens podem fer una idea de com viuen allí, a poder parlar de quins són els vostres projectes i...
3: Jo volia abans de...
7: Quins objectius perseguiu?
3: Abans de parlar dels projectes, sí, que... Això ràpid. Sí. Us volia parlar de les dones.
7: Vale, pues ens encanta. Sí, sí, tot l'espai que necessites.
3: No, bueno, és un tema que sempre m'arriba molt, no? Perquè m'identifico i perquè veig que les dones amb un camp de persones refugiades on no hi ha cap tipus d'economia, en una societat musulmana on la dona encara té molt camí a fer, en la que no fan res, és a dir, aixequen al matí, és cria, i dona de menjar les cabres i estar-se a la jaima prenent el té. I això, quan estàs allà... I marxes i les deixes, a mi és el que em costa sempre, més cada vegada que hi vagi. No? Les dones.
7: Clar, no tenen cap expectativa, no tenen...
3: És que una dona sola allí no pot fer res. Perquè els homes, poc o molt, bueno, es poden buscar la vida pues, fent algun petit negoci, anant a buscar algun material a Mauritània, fent algun viatge, fent de taxistes. Però penseu que les dones allí... Jo n'he vist conduir amb tots els anys que portem baixant una. Ostres. No condueixen, no tenen autonomia per moltes coses, no tenen economia, depenent dels homes. A part de que als campaments no hi ha economia, vull dir, viuen bàsicament de l'ajut humanitari, però els homes alguna cosa podem fer per contribuir a l'economia domèstica.
7: És difícil dones, pensar no? Esto de no tenen, sí, economia, és molt heavy, no? Sí. Me costa imaginar.
5: Bueno, fes-te la idea de que les persones que poden marxar d'allà marxin per treballar. Marxar a estudiar és invertir uns diners que no tenen, yeah, i aconseguir que se donin un seguit de condicions que són molt difícils d'aconseguir per poder marxar i desenvolupar-te, que és tindre un lloc, algú que et pagui els estudis, una casa on estar de mentres. Per tant, entenen que la força bruta és qui marxa a treballar, entén-me la força bruta. No? Mm-hmm. No vull dir que els homes no estudiïn, però sí que és veritat que les primeres persones que marxen quan algú ha de marxar per desenvolupar-se és l'home que marxarà a treballar.
7: Clar, les dones no poden marxar.
3: Depèn de la família. Com a tot arreu, hi ha famílies més obertes de ment, n'hi ha que menys, però sí que normalment són les més reprimides en aquest sentit. Si ha de marxar algú d'una casa, marxa un home.
8: Però, sí,
7: perdona'm.
8: Perdó. Però és paradigmàtic, no? Perquè les dones han estat clau en la construcció dels camps de refugiats.
3: De fet, van ser elles qui els van construir. Els homes estaven a la guerra. Però a la que els homes han tornat, bueno, i s'han tornat a tancar les jaimes. Sí que n'hi ha alguna que surt a fer de mestra els matins. Vull dir, que en veus alguna que fa alguna coseta, però com que allí tot ho fan pel poble, és a dir, que no cobren un salari, no, pues continuen sense tenir cap tipus d'autonomia.
4: I es nota, no?, amb les paraules que dieu, es nota no sol la passió i implicació que teniu, i això s'ha de notar als vostres projectes, així que, sisplau, quins són els principals projectes que teniu en marxa ara o quin en voleu destacar?
5: Jo crec que el projecte del que més se coneix, el que més se sap, i el projecte ínfimament relacionat amb el Sàhara aquí i a tot arreu del territori espanyol, si més no, és el Vacances en Pau, que és el projecte en el que infants venen a passar l'estiu. Normalment són infants d'entre 8 i 13 anys, però tot això depèn de la quantitat de famílies d'acollida que hi hagi, perquè es va retrasant l'edat dels infants que surten. I venen, bueno, bàsicament a passar revisions mèdiques i a fugir de les condicions climàtiques que hi ha als campaments de persones refugiades, que si són dures tot l'any, imagineu-vos a l'estiu. Aquest últim estiu van arribar a més de 56 graus i és dur per tothom, però parlem d'infants que s'han de desenvolupar i aprofitem aquestes edats claus per a que puguin venir a passar revisions mèdiques, menjada equilibrada i adequadament, i sortir una miqueteta d'això. Per això el concepte vacances, però realment venen 2 mesos cada estiu, aproximadament, un mes i mig, 2 mesos. I és com ha dit la Cristina, moltes vegades ens trobem amb aquest impacte de la gent d'aquí que ens diu, oh, però pobres, no, els traus d'allà s'ho passen superbé, estan superbé, i després han de tornar allí amb lo dur que és.
7: És un tòpic.
5: Sí. Però la realitat és, i m'ha agradat molt com ho ha explicat la Cristina abans, i és que allí són molt feliços, perquè tenen moltes coses que aquí no tenim, el temps per jugar, la llibertat per fer-ho, i uns vincles familiars que, sigui perquè volen, sigui perquè no tenen res millor a fer, estan completa i, com sigui, completament per amb ells i pel seu desenvolupament. A part d'això, hi tenim de més projectes, però crec que el que defineix com sí, aquesta causa
3: tenim,
5: és el...
3: Tenim projectes, fem molta educació per la transformació social, tenim un projecte que fa 15 anys que funciona, són joves de 4 instituts de Lleida que baixen a fer les pràctiques allà, que al final no deixa de ser un projecte purament d'educació per la transformació social, perquè el que van a fer allí és molt poquet, és conèixer la situació i poder-ne fer difusió després. El més important d'aquest projecte és el retorn cap aquí. Bueno, al final és treballar, no?, pels drets humans, que en un camp de persones refugiades es vulneren absolutament tots, i ficar una miqueta el nostre gra de sorra i fer una mica de retorn a aquesta responsabilitat que tenim com a societat.
4: Jo us volia fer una altra pregunta abans de marxar. Sabina, em deixes?
7: Vale, gràcies.
4: És que en tot aquest espai, no?, que potser la visió que és la realitat, però és una realitat molt trista i molt desesperançada, com deies, Laura.
7: Sí, molt trista.
4: Abans de fer-vos la pregunta final, la pregunta que fem a totes les nostres convidades, què podem fer nosaltres com a societat civil, com a les persones que ens estan escoltant, per ajudar a visibilitzar i avançar en la resolució d'aquest conflicte? Si voleu, podeu ser breus.
5: Ho intentarem. Crec que el més important és fer que els saharauis existeixin. Entén-me el concepte existir. Existeixen, estan vivint, estan desenvolupant-se tot el que poden i lluitant moltíssim, però el que hem de fer és parlar-ne. Perquè ningú coneix aquest poble. Si ningú el fica sobre la taula, no existirà. I després, evidentment, formant part del país que formem i amb la responsabilitat que té Espanya sobre tot aquest conflicte, el que hem de fer és fer moltíssima incidència política. Parlar-ne perquè a tothom li resulti igual d'indignant que ens resulti a nosaltres quan hi baixem i ho veiem, i a vosaltres que ens esteu escoltant. Crec que és una realitat que és innegablement injusta, així que parlar-ne crec que és el més potent que podem fer des d'aquí, visibilitzar-los.
3: El fet d'estar avui aquí per nosaltres és importantíssim. Sí.
7: Bueno, era important per nosaltres, sí, parlar d'aquest tema. Vam estar d'acord ràpidament.
5: Moltes gràcies.
4: A vosaltres per la feina que feu.
7: Sí, déu-n'hi-do. Per acomiadar-vos, us hem de fer la pregunta que li fem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat.
3: Per mi la solidaritat és l'aportació que fem cada un o cada una de nosaltres a la mesura del que podem perquè aquesta societat millori.
5: Bueno, per mi la solidaritat és no mirar cap a un altre costat. Vull dir, és no deixar de veure el que tens al costat que és injust i el que tens lluny que és injust i intentar millorar-ho, com ha dit la Cristina, treballar sense... deixant de banda una miqueteta l'ego, intentar treballar perquè les coses funcionin tot lo possible.
7: Us volem agrair que heu vingut. Heu fet l'espai solidari d'avui una mica, és veritat, triste i desesperançador,
2: però també us agraïm que esteu aquí perquè de veritat pensem que hem de visibilitzar aquest tema d'una manera més... també tenir-ho molt més en compte del que ho tenim ara. És solo que el tenim integrat com una qüestió que no té solució i que està allí i no passa res, no? Llavors, a vegades, la resta de la població no ens sentim directament implicats per dir fem alguna cosa. Llavors, des d'aquí emplacem els nostres oients a tenir aquest tema en la consciència per dir fem alguna cosa de veritat, sí. Moltes gràcies per haver vingut.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
9: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
10: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
11: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
12: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
13: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
14: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
15: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
16: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
17: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
18: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Avui divendres 24 de juliol, 5è Espai Sardana de la programació d'estiu a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Estigueu on estigueu, us convidem a gaudir d'una hora de sardanes. Així doncs, comencem.
2: Comencem amb la Sardana del Ram, estrenada l'any 1954 al poble veí de Santa Perpètua i dedicada a la seva agrupació sardanista. El seu autor és l'Agustí Borgunyó i Garriga i l'escoltem amb la Cobla de Cambra de Catalunya.

0: La sardana del ram, de l'Agustí Borgunyó i Garriga, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Estrenada a Badalona l'any 1986 i guanyadora del Premi La Sardana de l'Any, porta per nom Colometa. El seu autor, Enric Arvila de Sau i Caner, i ens la interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Gaudíem amb Colometa, d'en Ricard Viladesau i Cané, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Ara una sardana dedicada a la Mari Pepa Colomer, primera dona catalana que va obtenir a l'any 1931 el títol de pilot d'aviació i a l'any següent, el 1932, el d'instructora de vol. Porta per nom la més maca de l'embalat. Es va estrenar l'any 1931 i el seu autor és en Josep Maria Tarrides i Barri. L'escoltarem amb la Cobla Ciutat de Terrassa.

0: D'en Josep Maria Tarrides i Barri hem escoltat La més maca de l'embalat, amb la cobla Ciutat de Terrassa.
1: 50 anys. És de l'intèrpret de tenor i compositor de sardanes nascut a Blanes l'any 1978, en Josep Chamorro i Ramos, més conegut com a Pitu Chamorro. Estrenada l'any 2003 i dedicada al 50è aniversari del seu pare, ens l'ofereix la cobla contemporània.

sardana d'aquest programa estrenada a Santa Perpètua de Mogoda. Va ser finalista a la sardana de l'any i es va compondre per a cobla i batucada, tal com l'escoltarem ara. El seu autor és en Xavier Pinyoli García i l'enregistrament de la cobla marinada.

Batuc de roure, d'en Xavier Pinyol i Garcia amb la cobla marinada i batucada. Hem arribat a la fi de la primera part del programa. Un petit descans i més espai sardana.

0: La Ramos, Mollet del Vallès ha presentat la programació de la Festa Major 2026 que se celebrarà del 10 al 18 d'agost amb un total de 111 activitats. Els primers actes començaran el dilluns dia 10 amb les activitats organitzades per les colles, mentre que l'inici oficial de la festa arribarà com és habitual el dissabte 15 d'agost amb la cercavila de les entitats i el pregó, que aquest any anirà a càrrec de l'humorista Pep Plaza. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha remarcat que amb el pregó han volgut seguir l'essència dels darrers anys.
1: Sí, hem volgut mantenir l'essència dels nostres pregons, que volem que siguin pregons doncs, festius, reivindicatius, amb humor, que la gent vingui a riure. Al final és una de les parts importants de la nostra festa major i aquest any hem contractat un dels còmics més importants de Catalunya, com és el Pep Plaza, doncs, que l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat per la ràdio, ha omplert teatres i estem segurs que farà un pregó irreverent i ple d'humor, com fa ell tots els seus espectacles.
0: En l'apartat musical, els principals reclams seran els Catarres i la Fúmiga. El grup valencià tornarà a actuar a Mollet 2 anys després en el marc de la seva gira de comiat, un fet que preveu un parc de Can Molà ple de gent. El programa també inclou les actuacions com les Coco, los Mustang, Tapé o Sound System o la festa Los 40 on Tour. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els treballs de pintura als centres educatius públics de la ciutat. Una actuació inclosa dins del programa Mollet Educa 2026-2028 que té com a objectiu continuar millorant i mantenint els equipaments escolars municipals. Les tasques es duran a terme aprofitant el període de vacances escolars per reduir al màxim les afectacions a l'activitat docent. Per aquesta actuació, el consistori destina una inversió de 150.000 euros que permetrà renovar diferents espais dels centres educatius i contribuir a la seva conservació.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a 3:00 PM i repetició diumenge a 10:00 AM.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori,
3: us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
3: Ara una sardana ben apropiada per aquests mesos. És Festes d'Estiu. El seu autor és l'Enric Aguilar i Mates i la copla, la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Hem escoltat Festes d'estiu, de l'Enric Aguilar i Mates, amb la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Les nimfes del llac, del compositor i instrumentista de tenora en Josep Coll i Ferrando. Estrenada a Banyoles el 2002, escoltem-la amb la copla salvatana.

0: Aquesta sardana era Les nimfes del llac, d'en Josep Coll i Ferrando, amb la Salvatana.
1: Molt sovint posem sardanes d'en Francesc Mas i Ros, i en aquesta ocasió també. L'escollida, Noies de Calella, estrenada el 1966 a aquesta població del Maresme. L'escoltarem amb la principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbal ha tocat Noies de Calella, d'en Francesc Mas i Ros.
1: Or per Sabadell, dedicada al 50è aplec d'aquesta població del Vallès Occidental, estrenada el 2012, és d'en Joan Jordi Baumala i Sampons, i la copla que sentirem, la principal del Llobregat.

0: Or per Sabadell, el seu autor, en Joan Jordi Beumal i Sant Pons, i la copla, la principal del Llobregat.
1: Finalitzem, i ho fem amb l'Andreu Camisa Groga, que es va estrenar a la nostra població l'any 1970 i que està dedicada a l'Andreu de Mollet. Sardana obligada de copla, composta per en Josep Auferil i Costa, i que gaudirem amb la Salvatana.

0: Fins aquí l'Espai Sardana d'avui i ho hem fet amb l'Andreu Camisagroga, composició d'en Josep Auferil i Costa, obligada de cobla i que ens ha interpretat la Salvatana. Si us ha agradat el programa i us heu oblidat una mica de la calor, ens donem per satisfetes. Així doncs, només ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, molt millor. Salut!
1: Sardanes! I seguim!

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
1: Quina és la millor cançó de la

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza i material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
1: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
4: Home, on hi ha més forats, no?
3: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que
2: clar,
3: ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I, per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs, clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatge de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
5: Hola, bon dia.
3: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí del que ens contesti una IA o ens ho podem creure amb fe cega o com ho hem de fer això?
5: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa. I perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, en portant-se des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
3: vale,
5: hi ha molts tipus diferents, eh? N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica, i escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular, és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat, el que fem és el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem posat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou de dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important. Ho dic perquè això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com els fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això són generadors estadístics de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és versemblant, però no té per què ser cert. tant, hi hem de posar molt, molt esperit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
2: Abans has comentat que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
5: No és possible, és segur. O sigui, si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que ens ha dit expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixis de música, els vídeos que mires, tot això, clar, no sigui un coneixement explícit. I a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem connectats a internet, vol dir que no és pas el conjunt del coneixement global de la humanitat. Per tant, ja s'esbiaixa. Les societats són majoritàriament sexistes, masclistes, homòfobes i classistes, per tant, el resultat de la seva activitat i el coneixement reflectirà això. No? I llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera d'arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, ha de canviar la societat.
2: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
5: Sí, però això ja no és només per un tema de treball dels models, és perquè en general, quan nosaltres introduïm dades a una web o pugem dades al núvol, l'únic que estem fent és copiar aquella informació al servidor d'algú altre, a l'ordinador d'algú altre. Quan pensem en un server o quan pensem en el núvol, penseu que allò és l'ordinador del món, llavors, si te'n fies bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que poses és, jo us recomanaria que si mai fos servir ChatGPT, Gemini, qualsevol sistema d'aquests intel·ligència artificial generativa, no hi poseu mai documents com validadors, amb dades personals, la vostra adreça, els vostres noms, si ho utilitzeu per feina, per servir un servei d'anonimització, i el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
2: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
5: Si tot i que té, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent servir per aprendre, això és bo. Jo que dir-li a ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, em doni les fonts d'informació i jo les vaig a comprovar i miro quines fonts són més fiables i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, quasi em diuen que fes un treball de dues pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya i això li faig fer ChatGPT i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser aprovaré l'assignatura, però no he après res. I un problema el tenim quan avaluem. Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un caire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe, de puny i lletra, i, o bé oral, que no pas demanar un treball que no l'envien al model. Perquè això no té cap validesa. No té cap validesa, no per res. Perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya. Ja n'hi ha, segurament, de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui uns continguts. La finalitat no és que ens facis treballs, la finalitat és que ens ajudi a aprendre.
2: Josep Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Molt bé, un plaer.
3: Què us ha semblat?
2: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
3: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit, o sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
2: Una estratègia.
3: Exacte. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
4: Som-hi.
3: Vinga.
4: Perquè això sembla un escape room de mates.
2: Som-hi.
3: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure, que em deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu... Dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
4: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
3: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
2: Sí, no.
3: Però aquí no hi ha molta trampa.
4: No hi ha trampa, aquí no.
3: Ja us havia fet un spoiler de que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale... Clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs dos i dos, quatre.
2: Tenim mostra del que han recollit?
3: Clar, però això ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara, què podria passar? Si jo, a més, us dic que hi ha trampa, jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els, els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, ah, potser és una trampa i és com si fossin dues famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dues parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, ah, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
4: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
3: Què vols dir amb això?
4: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
3: Ah, molt bona.
4: Perquè
3: vale.
4: És avi.
2: Ja sé per on vas.
4: Avi, no?
3: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Són 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares...
2: I dos són
3: i
2: fills.
3: Dos són fills.
2: Sí, sí, vale. Està bé, ben
3: pues
2: trobat.
3: Mira, aquests, i llavors així només tenen 3 persones i com que han collit 5 cada un, doncs 15 bolets. Que dius, ostres, vaya xurrada, això no és un problema de mates. Sí. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé... plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li 3 peus al gat, eh? Però, bueno, és xulo pensar així. És, en el fons és com un joc.
4: 3 peus al gat? Aquí hi ha algun repte de mates amagat?
3: Ja, és una expressió de nombres. Que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le, que ara me'n vaig de guió, però... que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua i fèiem buscar als nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres. Per exemple, buscar-li 3 peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps? Hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres. I...
2: no?
3: Sí. Vale, llavors, tornem.
2: Nou repte?
3: Nou repte, va. A veure aquest... En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
4: Les ciències fan mal a la vista.
2: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiar han acabat tots patint miopia.
3: Tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de Medicina.
2: Sí.
3: Però no, tampoc va per aquí. Però... I si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia...
2: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
3: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre a una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades...
2: La mostra.
3: Et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé, el tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno del poble tal, perquè clar, tothom que surt per la porta en teoria li agrada aquella música, saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un viatge de que tota la gent que està allà...
2: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
3: Exacte. Vale.
4: I ara un de meu, va. Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
3: A veure.
4: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes. I 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
2: Clarament l'A, no?
3: Clar, perquè és 4 de 10, és com un 40% tenen excel·lent, i en l'altre 30 de 200 és com un 15%.
4: Exacte.
3: Però clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat, que és clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusions. Però si només ho mires en una promoció, clar, aquells quatre, pot ser que per casualitat siguin quatre que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut, que aquells quatre trauran bones notes igualment.
2: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
3: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu, serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal. I és com, bueno, no és tan fiable. Llavors, i aquí hi ha moltes mesures que mesuren això, com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi. I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir...
2: Contrastem les dades.
3: Exacte.
2: Qüestionem-ho tot, periodisme.
3: Tot això és important anar-ho entenent.
4: I ampliar la mostra és l'única manera de... Estar segurs que és un bon estudi?
3: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que... Aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lent, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I demano a 10, i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del 40%, això em dona molta confiança, perquè estic fent l'experiment diferent a 10, a 10, a 10, i sempre em dona als voltants de 40. Vale, això em diu que aquell 40 és bastant fiable. Si quan ho faig, una vegada em surt 40, l'altra vegada em surt 10, l'altra vegada em surt 80, m'està dient que hi ha molta variabilitat en aquestes dades, i llavors aquell 40, o fins i tot fer la mitjana de tot això, no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades i que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
2: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
3: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
4: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
3: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les teniu clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xocant constantment contra les roques aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors, com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i per tant no se'ls mengen, i per tant no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen frontalment fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després, el fet de tenir aigües fredes també m'han molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura, perquè també si n'és canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, que

0: més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: que era
0: i
1: diferent?
0: I tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha pertinença. I a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa, que,
0: algun
1: no?
0: bitxo que no ens esperàvem, o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res, no passava res, no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual. I, no, i passava el temps, i van començar a créixer i a reproduir-se, i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre posar, en comptes de posar les persones, posant càmeres, i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'alguna cosa. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven, i clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven, no trobaven, no trobaven. I, de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors, després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que eren, era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, lo del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com, com és que no puc trobar solucions? I aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important...
1: El pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és. Com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates. Un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Dos quarts, les notícies del cap de setmana.

0: bon dia. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'empresa Enfo, ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació Xarxa en Rosa, una entitat sense ànim de lucre que acompanya dones que han superat un càncer de mama en el seu procés de recuperació física, emocional i laboral. L'acord té com a objectiu facilitar la reincorporació al mercat de treball mitjançant un acompanyament integral i personalitzat. Durant la presentació del conveni, Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura de l'acord i ha assegurat que reflecteix el model de ciutat que defensa el govern municipal.
1: Aquest conveni i el que passarà avui i a partir d'avui

0: reflecteix molt bé com volem governar la ciutat i com estem governant la ciutat, que al final es tracta doncs, de crear oportunitats. Creiem que és la nostra obligació com a govern crear oportunitats per tothom, crear sinergies que avui protocolaritzem amb entitats no, tan importants com en aquest cas Xarxa en Rosa i evidentment doncs, treballar perquè ningú quedi enrere en cap etapa de la seva vida. Per tant, molt contenta com a alcaldessa que després d'aquella reunió doncs, estem procedint a la signatura d'aquest conveni.
1: La responsable de Xarxa en Rosa, Sandra Marina, ha defensat que facilitar la reincorporació laboral no és un gest de solidaritat, sinó una qüestió d'igualtat d'oportunitats. I ara parlem de temes més festius, perquè Gallecs continua la seva festa major. Ho fan amb la missa de festa major aquest matí i a la tarda amb activitats familiars, com ara la xocolatada. Ja aquest vespre tindrà lloc el sopar de germanor, un sopar que anirà acompanyat amb un monòleg de Neus Motos i també hi haurà ball amb orquestra. Dir també que ahir divendres i repeteix avui dissabte, l'Ajuntament ha habilitat un servei de bus per apropar-se a la Festa Major de Gallecs amb una única parada a la plaça de Can Borrell. La festivitat finalitzarà amb la Diada Castellera demà diumenge a les 12 del migdia i amb el concert Sons de Taverna ja a les 8 del vespre.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
5: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra, amb Pili García.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per estar aquí de nou.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: a vosaltres de municipis rurals, ja en saps. Home, uniu?
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir fa ben poc, a finals de l'any passat, sí, la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya i va ser la quarta. Has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i vam tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira de tot un dia sencer, amb la presència del conseller de presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també important, va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Aquestes trobades són importants.
1: Sí.
0: No només també per desvirtuar actualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, no? Amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, doncs també aquestes noves propostes que ara comentaré que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el Kosovo, podríem dir, no? Les ciutats, les grans ciutats, són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits,
1: sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no? O sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tenir entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, doncs, l'any passat o fa un any i mig, i el tema del PUOS també, doncs, també si tot això juntes són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueteta en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, sí, perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolta que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que treu la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, doncs te toca una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, doncs van tenir una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no? Si parlo, està població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual pues, tens una mirada àmplia per poder pues, agafar, pues, en aquest cas, pues, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 4.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no? Perquè al final tot va molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Sobretot. Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un poble petit és una quantitat important, clar, sumada a aquesta altra que ens deies. Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va, el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no? amb aquest pla que t'he comentat, pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules estaven presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, la Sílvia Paneque, la segona taula, la que jo hi era mateix, com a ponent també pues, hi havia el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de Seguretat, i a la taula tercera hi havia la consellera d'Ensenyament.
0: Doncs què és el que més destacat va sortir de cada una de les taules? Perquè, per exemple, amb habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i dintre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori dels municipis petits. Evidentment, també allí doncs, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual doncs, la Diputació de Lleida a través de la línia de repte demogràfic del seu equip, doncs ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligar també doncs, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge, però clar, aquests plans d'habitatge és la Generalitat, que estan, evidentment també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és.
0: Això
1: i moltes,
0: pregunta, sí. Ja hi ha casos d'èxit? Ja sí. Comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres amb tot l'equip de Diputació de Repte hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal perquè entre 80 i 100.000 euros pugui fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot i això, doncs, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, eh? O sigui, aquests pisos se cobriran
0: ràpid, molt ràpid.
1: S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo amb ells molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social i estan contents per aquestes ajudes i el que volen és que fiquem més diners, més recursos per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona a municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava a aquesta segona trobada una mica, no? És significar l'Estatut del Municipi Rural. Partint de que la primera trobada de municipis rurals que es va fer a Montsant Benet ja era justament, o sigui, quan es va aprovar l'Estatut i aquí estàvem amb un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest estatut no es quedés en un calaix, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale, jo tinc un secretari interventor.
0: Torre-serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor, que ve cada quant?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament que cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí. I esto, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajuden com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient a vostès, que a vegades no arribem a tot el que es genera cada mes, el dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. No, això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Torre-serona tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, que un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí hi ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, és que se sumen una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament, des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, això trobem gent qualificada, molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutges de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara cada ajuntament un petit jutjat de pau molt, amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, per exemple, Torre-serona com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre-Farrera.
0: No? D'acord.
1: Llavors, el qual compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre-serona, que és una persona de 84 anys, que imagina't si s'ha de ficar damunt de l'ordinador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb el qual té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis fins als 8.000.
1: Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
0: d'acord,
1: en principi, quasi la mateixa, el que diríem el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
0: Sí, no sempre, no? Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen de la Noguera,
1: correcte,
0: no? De Balaguer. Pues això passa a altres llocs, també.
1: Sí,
0: no?
1: Passa molt lloc, amb la qual fins a 8.000 persones se considera que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar els recursos i les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer-ho nosaltres? Pues ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament. Però clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament, per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures, perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, pues sí que tenia aquesta autorització, els municipis
0: per posar càmeres,
1: els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volen ficar els recursos per ajudar amb aquests cossos de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
0: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades,
1: sí,
0: no? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un policia o una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí. Podria
0: ser l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar fer un conveni amb, si calgués, amb Mossos d'Esquadra, perquè siguessin ells els que avui tècnicament...
0: Anessin a mirar
1: o remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres, de forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una manera... una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria...
0: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, eh? Perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Vull dir, sí, pot passar alguna cosa, és evident, eh?
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, les micropolis nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen... Poden passar,
1: no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o... Deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
0: Explica'm això del turisme d'escombraries, perquè molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, eh? Però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
1: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, i Benavent, i tot això és la que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes perquè al seu dia així es va triar, no? Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van triar...
0: Que fan el sistema porta a porta.
1: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas per la nostra vial de carretera,
0: que se'n va cap a Lleida a treballar.
1: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
0: Si la deixen al contenedor, que toque.
1: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que els poden vigilar o els poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes, paguem per tones d'això. Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa al costat dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim als municipis.
0: I les deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim, és un cop al mes, però escolta, t'esperes.
1: Clar, doncs...
0: És inclús... molta pedagogia, eh?
1: La pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
0: Hi ha uns reductes.
1: quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar, i és on la consellera doncs, bueno, va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema, clar, la consellera diu no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Uh-huh. Això el que fa és detectar la matrícula, i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells, declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els hi surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
0: Clar, o sigui, però això amb escombraries
1: l'incivisme no...
0: Aquest dibuix, diguéssim, no. Que també és un tema,
1: sí, també,
0: els
1: també,
0: incivismes
1: també,
0: en
1: també,
0: aquest
1: també.
0: Sentit, les brutícies i els pintades, etcètera.
1: Amb la qual això, clar, això és un complement que està bé, també ells mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que en pic un vehicle que està declarat passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no?, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no?, per detectar les incivismes de les caques de gos o de les escombraries, doncs no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, també, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquestes matrícules, pues igual se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
0: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furs al camp, no?
1: No els furs al camp...
0: de les ruralitats és
1: sempre
0: això.
1: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, pues sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara, en la qual els agricultors pues, estan treballant al camp i a les nits descansen, pues, passen aquests petits furs o robatoris que també els ajuntaments pues, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra, i el que instem a tots els pagesos agricultors i a gent que treballa amb o masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Uh-huh. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo pesat una comissaria o si és més gran que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions del que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideixi ja en els focus on hi ha més incidències.
0: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
1: D'ensenyament dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica el focus mediàtic, no? El tema de les negociacions, a més docents, no? Però no, allí més que es va parlar més en clau d'infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, mm-hmm. Perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem, totes nosaltres, pues, no, ja, però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, pues pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, pues aquí la conselleria pues, ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat, de municipi on està ficada pel tema micropoble, pues tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Uh-huh. Però a vegades pues, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes, i sobretot a l'escola rural, pues se'ls ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
0: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses.
1: Moltes.
0: T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterrat, tindré una conversa tranquil·la i
1: quan
0: és nou per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra, a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
7: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
8: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
9: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
10: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
11: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
12: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Mollet.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. Avui venim a parlar d'un artista que va convertir les pistes de ball de tot el món en casa seva i que va demostrar que el pop, la música electrònica i els ritmes llatins podien conviure en un mateix disc. Parlem de Pitbull. Amb el seu àlbum Planet Pit, publicat l'any 2011, Pitbull arriba al punt més alt de la seva carrera a nivell internacional. En aquest treball s'envolta de grans noms com Ne-Yo, Marc Anthony, Chris Brown, Kelly Rowland o T-Pain per construir un disc ple d'energia pensat per sonar tant a les discoteques com a les emissores de ràdio. El resultat és una combinació de pop, dance, hip-hop i influències latines que va definir bona part del seu comercial dels anys 2010. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen vida a Planet Pit i descobrirem per què aquest àlbum va consolidar Pitbull com una de les grans estrelles del panorama musical internacional. Així que prepara't per pujar el volum i deixa't portar pel ritme festiu de Planet Pit. Com sempre, i abans de començar a escoltar com aquest àlbum pren forma, fem primer un repàs per parlar del nostre artista d'avui. En Pitbull, que és el nom artístic d'Armando Cristian Pérez, és un dels artistes que millor representa la fusió entre el hip-hop, el pop, la música electrònica i els ritmes llatins. Nascut a Miami i fill de família cubana, va començar la seva carrera dins l'escena del rap del sud dels Estats Units, però ben aviat va demostrar que tenia la capacitat de traspassar fronteres i arribar a un públic molt més ampli. Després de diversos treballs centrats sobretot en el hip-hop, en Pitbull comença a evolucionar cap a un so cada vegada més internacional i orientat a les pistes de ball. Les seves col·laboracions amb artistes d'arreu del món i la seva habilitat per combinar melodies pop amb bases electròniques el converteixen en una de les figures més presents de les llistes d'èxits de finals de la dècada dels 2000 i principis dels 2010. Aquest camí culmina amb Planet Pit, el disc que anirem repassant i que no només consolida el nostre artista com una estrella global, sinó que també es converteix en un dels àlbums més representatius del pop comercial i la música dance de la seva època. És un treball ple d'energia, col·laboracions de primer nivell i cançons concebudes per fer ballar, cantar i celebrar. I és precisament aquí on comencem el nostre recorregut d'avui. Obrim el programa amb un dels grans himnes del disc i una de les cançons que millor resumeix l'esperit de Planet Pit. Pugeu el volum perquè això és Give Me Everything, el primer tema que escoltem avui de Pitbull. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Acabem d'escoltar Give Me Everything, un dels grans èxits de Planet Pete i, sens dubte, una de les cançons que millor defineixen la carrera internacional de Pitbull i que molta gent recorda. En aquest tema, en Pitbull comparteix protagonista amb el cantant Ne-Yo, qui posa la veu melòdica, Nyer, l'encarregada dels cors i les parts vocals femenines, i compta també amb la producció de l'omnipresent Afrojack, un dels DJs i productors més influents del moment. La combinació d'aquests noms dona com a resultat una cançó que barreja pop, dance i música electrònica amb una fórmula molt efectiva. Aquesta cançó es va publicar com a segon senzill de l'àlbum i va ser tot un èxit mundial. Va arribar al número 1 en països com els Estats Units, el Regne Unit i el Canadà, entre molts altres, i es va convertir en una de les cançons més representatives de l'estiu del 2011. Encara avui continua sent un dels temes més recordats tant de Pitbull com de Ne-Yo. I més enllà del seu èxit comercial, aquesta cançó simbolitza perfectament l'essència de Planet Pete, un disc construït a partir de grans col·laboracions internacionals, melodies molt accessibles i una energia festiva que va marcar tota una època. I això només és el principi, perquè encara ens queden moltes cançons per anar descobrint.

Acabem d'escoltar Castle Made of Sand, una de les cançons més diferents de Planet Pit. Aquí, en Pitbull deixa de banda per uns instants l'ambient de festa que domina el disc i aposta per un tema més introspectiu amb la col·laboració de la gran Kelly Rowland a la veu. La cançó ens parla de com allò que sembla sòlid pot acabar desapareixent d'un dia per l'altre, igual que un castell fet de sorra. És una reflexió sobre les relacions, els somnis i la fragilitat de l'èxit en un registre que no és tan habitual en un artista que acostumem a associar amb himnes de discoteca. I, de fet, aquesta idea connecta força amb la història personal de Pitbull. Abans de convertir-se en una estrella internacional, l'Armando Cristian Pérez va tenir una joventut complicada. És fill de pares cubans exiliats, va créixer a Miami en un entorn difícil i durant la seva adolescència va tenir una relació complicada amb la seva família fins al punt que la seva mare el va fer fora de casa durant una temporada. Aquelles experiències el van obligar a espavilar-se molt aviat i sovint ell mateix ha explicat que van ser una motivació per centrar-se en la música i construir-se un futur. Aquesta perseverança el va portar a obrir-se camí dins l'escena del hip-hop de Miami fins que, anys més tard, acabaria convertint-se en un dels artistes més escoltats del planeta. I tot i que Planet Pit és un disc eminentment festiu, cançons com Castle Made of Sand ens recorden que darrere el personatge de Mr. Worldwide també hi ha una història de superació. I després d'aquest moment una mica més reflexiu, és hora de tornar a pujar les revolucions. Continuem el nostre recorregut per Planet Pit amb una cançó que recupera l'energia i el ritme festiu que caracteritzen l'àlbum. És el torn de Oye Baby. Nicolás Falsano, I hope I said that right. Mr. 305, or better say Mr. Worldwide.

0: en Yo Qué Barato. Se taking over the world. Lo que está para ti nadie te lo quita. Trabaja duro.
1: Acabem d'escoltar Oye Baby, una cançó que mostra una de les grans fortaleses de Pitbull i que és la facilitat per moure's entre diferents estils sense perdre la seva identitat. Aquí hi trobem una barreja de ritmes llatins, pop i dance, amb aquell estil directe i desenfadat que l'ha caracteritzat al llarg de la seva carrera. Un dels trets més distintius de Pitbull és també la seva manera d'entendre les col·laboracions, en aquest cas. Al llarg dels anys ha treballat amb artistes de gèneres molt diferents, des de figures del pop fins a cantants llatins, DJs i rapers. Aquesta capacitat d'adaptar-se a cada projecte ha estat una de les claus perquè la seva música hagi arribat a públics d'arreu del món. I parlant de col·laboracions, ara arriba una de les més especials del disc. En el següent tema, en Pitbull comparteix protagonisme amb Marc Anthony, un dels grans referents de la música llatina. La veu potent i melòdica d'Anthony contrasta amb el rap de Pitbull i dona lloc a una de les cançons més emotives de Planet Pit. Escoltem com sona Rain Over Me.
2: Girl, my-

mons musicals molt diferents. Aquesta col·laboració va demostrar que dos artistes amb trajectòries tan diferents podien encaixar a la perfecció i va contribuir a acostar encara més la música llatina al gran públic internacional. Però encara ens queda una última parada. Deixem enrere els grans himnes de pista de ball per escoltar una de les cançons més tranquil·les que hi ha al disc. És un tema amb un to més íntim i reflexiu que ens permet descobrir una altra cara de Pitbull. El títol, Where Do We Go? Let's Mr. Worldwide, take over, MK, Jim Johnson, Let's take over the globe.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha presentat la programació de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 10 al 18 d'agost, amb un total de 111 activitats. Els primers actes començaran el dilluns dia 10 amb les activitats organitzades per les colles, mentre que l'inici oficial de la festa arribarà, com és habitual, el dissabte 15 d'agost amb la cercavila de les entitats i el pregó, que aquest any anirà a càrrec de l'humorista Pep Plaza. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha remarcat que amb el pregó han volgut seguir l'essència dels darrers anys.
1: Sí, hem volgut mantenir l'essència dels nostres pregons, que volem que siguin pregons doncs, festius, reivindicatius, amb humor, que la gent vingui a riure. Al final és una de les parts importants de la nostra Festa Major i aquest any hem contractat un dels còmics més importants de Catalunya, com és el Pep Plaza, doncs, que l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat per la ràdio, ha omplert teatres i estem segurs que farà un pregó irreverent i ple d'humor com fa ell tots els seus espectacles.
0: En l'apartat musical, els principals reclams seran els Catarres i la Fúmiga. El grup valencià tornarà a actuar a Mollet dos anys després en el marc de la seva gira de comiat, un fet que preveu un parc de Can Molà ple de gent. El programa també inclou les actuacions com les Coco, Los Mustang, Tapeo Sound System o la festa Los 40.

On Tour. I per altra banda us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els treballs de pintura als centres educatius públics de la ciutat, una actuació inclosa dins del programa Mollet Educa 2026-2028 que té com a objectiu continuar millorant i mantenint els equipaments escolars municipals. Les tasques es duran a terme aprofitant el període de vacances escolars per reduir al màxim les afectacions a l'activitat docent. Per aquesta actuació el consistori destina una inversió de 150.000 euros que permetrà renovar diferents espais dels centres educatius i contribuir a la seva conservació.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

Continuem el nostre recorregut per Planet Pit, el disc amb què Pitbull va consolidar definitivament la seva projecció més internacional. Publicat l'any 2011, aquest treball és una mostra de la facilitat de l'artista per combinar diferents estils musicals com són el hip-hop, el pop, la música electrònica i els ritmes llatins en un mateix univers sonor. Amb la participació de nombrosos artistes convidats i de productors de primer nivell, el disc ofereix una col·lecció de cançons pensades tant per fer ballar com per arribar al gran públic. Per fer una mica de recordatori, en Pitbull, recordem que va néixer a Miami amb el nom d'Armando Cristian Pérez i és fill de pares cubans i va començar la seva carrera dins l'escena del rap de la ciutat. Amb els anys van ampliant el seu estil, deixant entrar influències del dance i del pop fins a convertir-se en una de les veus més reconeixibles de la música comercial de la dècada dels 2010. Fins ara hem escoltat temes que ens han permès descobrir diferents facetes de l'artista, com des de l'optimisme contagiós de Give Me Everything, passant pel vessant més íntim de Castle Made of Sand, l'energia llatina de Oye Baby, l'emoció de Ruin Over Me i el tema més reflexiu que era Where Do We Go. 5 cançons que demostren que més enllà dels grans himnes de festa, en Pitbull també sap explorar registres més personals i melòdics. Ara, però, és moment de recuperar tota la energia i ho fem amb una de les cançons més expressives del disc en una col·laboració amb T-Pain, que combina rap, electrònica i una producció pensada per encendre qualsevol pista de ball. Això és Hey Baby, Drop It To The Floor. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no debo ser.

Acabem de sentir Hey Baby, Drop It to the Floor, una cançó que representa molt bé la transformació que havia viscut Pitbull durant els primers anys de la seva carrera. En aquest tema comparteix protagonista amb T-Pain, un dels artistes més destacats de l'època pel seu ús de l'autotune i per haver definit bona part del seu ball electrònic de finals dels 2000. Per entendre aquesta evolució, cal tornar als inicis del nostre cantant. Els seus primers discos, com Miami, del 2004, i El Mariel, del 2006, estaven molt més vinculats al rap i a l'escena hip-hop de Miami. En aquella etapa mostrava una faceta molt més crua, parlant sovint dels seus orígens, del carrer i de les dificultats que havia viscut durant la seva joventut. Era un artista que venia d'una realitat molt diferent de la imatge de celebració i festa que acabaria associant-se amb ell més tard. A canvi de direcció cap a un so més pop i orientat a les pistes de ball no va estar exempt de crítiques. I és que alguns seguidors del seu primer estil consideraven que s'havia allunyat massa del rap amb què havia començat i que havia prioritzat les fórmules comercials. Però Pitbull sempre ha defensat aquesta evolució com una manera natural de créixer com a artista i arribar a un públic més ampli. Aquesta dualitat entre els seus orígens i la seva etapa més internacional és una de les parts més interessants de la seva carrera. Darrere del personatge de Mr. Worldwide, l'artista que parla de festa i èxit, hi ha un músic que va començar explicant una història personal de superació. I ara continuem amb una de les cançons més conegudes de Planet Pit i és un tema on Pitbull comparteix veu amb una altra gran estrella del pop i que es va convertir en una de les seves col·laboracions més recordades. Escoltem com sona International Love.

International Love és una de les cançons que millor representa la faceta més global de Pitbull a dia d'avui. En aquest tema comparteix protagonisme amb Chris Brown, qui aporta la veu melòdica a la tornada, mentre que Pitbull s'encarrega de les seves parts de rap amb aquell estil tan directe i carismàtic que ja era una de les seves senyes d'identitat. La cançó va néixer amb una idea molt clara, la de crear un himne que reflectís la imatge internacional que Pitbull estava construint en aquell moment. El mateix títol ja resumeix aquesta filosofia, parlar d'una música sense fronteres, amb referències a diferents ciutats i cultures, i convertir l'artista en una figura que podia connectar amb públics de tot el món. Darrere de la producció hi trobem dos noms molt importants dins del pop i la música urbana de l'època, Sandy B i Afrojack. Aquest últim, especialment, va tenir un paper destacat en el Sodens que dominava moltes de les produccions de principis dels anys 2010. La seva influència es nota en bases electròniques i aquesta energia de festival que acompanya tota la cançó. La col·laboració amb Chris Brown també és interessant perquè uneix dos artistes que venien de mons diferents però que en aquell moment estaven en plena expansió internacional. En Brown aportava el perfil de cantant de R&B pop, mentre que Pitbull representava aquesta nova generació d'artistes capaços de barrejar estils tan diferents. I continuem ara amb una altra cara de Planet Pit. Si fins ara hem parlat de grans col·laboracions i himnes internacionals, el següent tema ens porta cap a una sonoritat més festiva i amb una clara influència caribenya. Escoltem com sona Shake Senyora. Miss World.

0: Acabem d'escoltar Shake Signora. En aquest tema torna a comptar amb la participació de T-Pain i a més també s'hi afegeix en Sean Paul, dos artistes amb estils molt diferents però que encaixen perfectament amb l'energia festiva de la cançó que estava creant el de Miami. Més enllà de la música, una de les coses que també va convertir Pitbull en una figura tan reconeixible va ser la seva imatge i de la qual encara no hem parlat. Durant aquesta etapa apareix gairebé sempre amb el cap rapat, vestit elegant amb una americana, unes ulleres de sol i la seva característica perilla. A qui no li ve aquesta imatge tan característica al cap? També és interessant que, malgrat aquesta imatge de confiança i èxit, en Pitbull sempre ha mantingut molt present el seu origen i sovint ha parlat de la importància de la seva família cubana, de la seva influència a Miami i de com aquelles experiències van influir en la seva mentalitat treballadora i en la seva manera d'entendre la música. I continuem amb una altra col·laboració del disc, i és que ara deixem una mica de banda l'energia més explosiva de Shake Signora per escoltar un tema amb un punt més romàntic i melòdic on Pitbull comparteix protagonisme amb Akon.
1: Red Fool, Mr. Worldwide, Vane, Rush. You took

el que acabem d'escoltar és Took My Love, una cançó on Pitbull torna a apostar per una fórmula que domina molt bé, unir el seu rap amb una convidada amb molt de pes. Unir el seu rap amb una veu convidada amb molt de pes. En aquest cas, compta amb Akon, un artista que durant els anys 2000 i principis dels 2010 era una de les figures més importants del pop i l'R&B internacional. La seva veu molt característica aporta el toc melòdic i emocional de la cançó, mentre que Pitbull manté aquesta actitud més segura i festiva que defineix la seva manera d'interpretar, igual que amb el tema International Love. I amb el tema Mr. Right Now, nosaltres ens acomiadem. Hem pogut veure diferents cares de Pitbull en aquesta obra més musical, des del costat més festiu internacional fins als moments més personals i les col·laboracions que han definit la seva carrera. Un artista que va saber transformar els seus orígens dins del rap de Miami en una identitat pròpia que el va portar a convertir-se en una figura mundial. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
0: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
2: L'angle de Miramar. El programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per...
3: Álvaro Rodríguez.
2: Eva Utrero.
4: I Àlex Bermúdez.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
6: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
7: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
8: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més al programa de Veus de Ciutat, un programa en el qual conversem amb les persones que han format part de la vida de la nostra ciutat i també que en formen part actualment. Avui compartim aquest espai de Veus de Ciutat amb Montserrat Tura, a qui saludem. Molt bon dia, Montserrat.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres, per dedicar-nos aquesta estoneta i també, doncs, per deixar-nos conèixer una mica millor i, precisament, doncs, tots els convidats. La primera pregunta que formulem és com es presentarien a ells mateixos. Per tant, et llanço aquesta primera pregunta. Qui és Montserrat Tura? Com et definiries a tu mateixa?
2: Diguem que per al Mollet, poble que hi ha dintre de la ciutat actual, jo sóc la filla de campinyonaire, la filla que va estudiar medicina, la que ha sigut tota la vida metgessa i que durant algunes etapes he viscut l'aventura de presentar-me davant dels meus conciutadans i demanar-los el suport per tenir activitat política pública. Però ser filla de campinyonaire en aquest poble-ciutat vol dir moltes coses, perquè és una família molt marcada per l'activitat política, també molt perseguida durant les dues dictadures del segle XX, molt especialment la franquista. I he tingut això, la sort de dedicar-me a una professió que m'encanta, que és la medicina, que és la ciència en general, i poder, durant una etapa bastant llarga de la meva vida, servir als interessos de la comunitat, que això és també és una cosa que jo valoro molt. Les persones que en un moment determinat posen el seu coneixement, la seva vida, el seu esforç a disposició de la col·lectivitat.
1: Mm-hmm. Tot i aquesta branca de la medicina, la vida et va acabar reconduint cap a la política, no sé si...
2: Jo al revés, també. I la política em va reconduir novament cap a la medicina.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No sé si el tema de política comentaves que és un aspecte familiar, t'hi vas veure obligada o vas tenir com aquest deute de dir vull continuar el llegat o crida potser més l'atenció també?
2: No, obligada no, al contrari, per la meva mare va ser un gran disgust que jo acceptés en un moment determinat encapçalar una candidatura política o que m'incorporés de molt jove encara amb la dictadura franquista en plena efervescència repressiva a l'activitat clandestina. Per la meva mare va ser un gran disgust. Uh-huh. Ella tenia com el pensament de que els Tura això ho portaven a la sang i que no podia evitar-ho, però hauria intentat que la seva filla no tingués aquest tipus d'activitat. Per tant, no m'hi vaig sentir gens obligada. El que sí crec és que ja tinc la sort d'haver nascut en una família que es parlava de política, que els hi van passar coses que ensenyaven molt la diferència entre viure en democràcia i viure sota règims totalitaris. Uh-huh. I que vaig tenir un pare que era transmissor d'una certa tradició que li agradava molt parlar de política i del que representa la política, perquè no tothom qui va viure períodes difícils de la nostra història col·lectiva ha tingut interès en parlar-ne. I jo vaig tenir la sort de tenir un pare que sí que li agradava.
1: Mm-hmm. Perquè Montserrat Tura, que és més política, és més metgessa o és una combinació?
2: Mireu, a mi me van fer, és un honor, me van fer acadèmica numerària d'una real acadèmia molt important, que és la de Ciències Veterinàries, per estudiar els insectes que transmeten malalties. És igual, el cas és que sóc acadèmica, numerària, i havíem de presentar una lliçó magistral en el moment de la incorporació de l'acadèmia. I aleshores vaig triar una cosa que es deia política i ciència, hibridació de passions. Jo crec que sóc un híbrid. És a dir, crec molt en la ciència, en la demostració empírica de les coses, i a la vegada crec en què aquests coneixements posats a disposició de la col·lectivitat es poden utilitzar pel bé i pel mal, i jo opto perquè s'utilitzin pel bé, no? Mm-hmm. Per tant, les meves passions són la política i la ciència. No tinc per què decantar-me per una o per una altra, puc portar les dues.
1: Mm-hmm. De fet, s'han anat compaginant al llarg de la teva vida, Montserrat. També ens comentaves, sobretot, el teu paper polític a la ciutat, que doncs, ha sigut important, però també has tingut una carrera molt destacada a nivell estatal.
2: Bueno, són coses que no m'esperava. A mi, si quan tenia 20 anys m'haguessin dit que seria alcaldessa de Mollet, no m'hauria cregut, i si m'haguessin dit que formaria part de governs de Catalunya i d'institucions europees, fins i tot, hauria dit que no. No? Que jo volia fer medicina i que volia especialitzar-me i moltes altres coses. Però la vida no sempre és allò que tu planifiques.
1: Totalment.
2: Ni tan sols allò que tu desitges. Moltes vegades que et trobes davant de dilemes que has de resoldre en un sentit o en un altre, no? I si tu dius, doncs no m'agrada com està la meva ciutat, no m'agrada com funcionen els serveis públics, i algú ve i et diu, molt bé, tens l'oportunitat de posar-te al capdavant i tens l'oportunitat de canviar-ho, aleshores el que no pots fer és dir, ah, no, que és que jo estava molt bé, no? A mi això m'ha passat un parell de vegades, mm-hmm, o tres a la vida, i he pres la decisió que tothom coneix perquè, evidentment, és pública. Una va ser presentar-me a les eleccions encapçalant la candidatura del Partit Socialista a Mollet l'any 87 i trencant una certa inèrcia del partit a nivell local que hi havia en aquells moments, i l'altra acceptar formar part del govern Maragall, que per primera vegada feia una coalició de partits d'esquerra a la Generalitat, i iniciàvem doncs, un model d'ambició nacional diferent al que hi havia hagut fins llavors. En totes dues ocasions hagués pogut dir que no, mm-hmm, però vaig dir que sí. Per tant, ho vaig triar, n'estic contenta i satisfeta, sincerament.
1: Mm-hmm. No te n'has empenedit mai d'aquestes decisions?
2: No, sempre hi ha moments en què les coses van molt malament, i dius aquelles frases fetes de qui manaria a mi posar-me no sé on. Mm-hmm. Però no, en absolut. Crec que ha estat un gran honor.
1: Mm-hmm. Montserrat, al principi ens parlaves molt de la teva família, no? Doncs de tota la trajectòria que tenien, com això tu en part també doncs, et va impulsar. I també volem precisament comentar com ha estat la teva infància, com eres de petita, què és el que recordes?
2: Doncs era una nena molt moguda, que es deia així a les criatures inquietes i trapelles, no? Era una nena molt moguda que, com que tenia tres germans, jo soc l'única noia de quatre, un d'ells es va morir sent un nen petit, però recordo que el pare m'agafava i em posava al revolt del tractor o en el carro, perquè jo havia arribat a veure els carros, això ara ens sembla una cosa molt
1: sí,
2: molt del passat, no? Molt reculada, però i se m'emportava perquè si se m'emportava al camp jo podia allà córrer i saltar i ajudar-lo, i llavors aquest pare, que recordo amb molt d'afecte i de tendresa, m'ensenyava el nom dels arbres, el nom dels ocells, uh-huh, en funció de com canten, m'ensenyava a diferenciar els conreus, no? M'ensenyava moltes coses que crec que el fet de tenir un pare pagès em va donar aquesta opció, que en quedaven molt pocs de pagesos ja en aquella època, però són coneixements que t'arrelen a la terra i que estan molt bé. Per tant, jo recordo això. També recordo coses no tan agradables, no? Vull dir que
1: imagino.
2: Amb la mare havíem anat al que avui és el Museu Abelló perquè el pare estava detingut allà, uh-huh, i la mare anava amb els nens petits, que érem nosaltres, per intentar, una, que no li fessin mal, dues, que el deixessin anar el més aviat possible. Per tant, Clar, recordo la por, recordo molts guàrdies civils a casa, molts guàrdies civils, però tinc més aviat... O sigui, una de les coses que més admiro dels meus pares és que havent passat una guerra civil, un exili, unes presons, la mort per extermini d'alguns dels membres de la família, havent passat les desgràcies més grosses que es poden arribar a passar, a mi em van donar una infància feliç. És a dir, com s'ho feien aquells homes i dones per remuntar aquella situació i, malgrat tot, transmetre'ns alegria i felicitat. Crec que això té un mèrit increïble, perquè jo puc haver parlat d'aquests períodes, fins i tot escrit sobre aquests períodes, però jo no els vaig viure. Ells els van viure i els van patir, i, malgrat tot, a mi em van traslladar i em van fer possible una infantesa feliç.
1: És a dir, en aquell moment entenc que entenies potser mitjanament quin era el context, però que també des una mirada molt petita potser tampoc acabes d'entendre molt bé allò que està passant. Entenc que de gran no...
2: No se li pot demanar a una criatura de 5 o 6 anys que entengui per què el seu pare li ensenya cançons en francès.
1: Clar.
2: O sigui, la meva banda sonora de les cançons amb el pare són cançons franceses. Per què? Pues perquè ell havia estat molts anys exiliat a França.
1: Tot i així mantens aquest bon record de la infància, ens comentaves.
2: Efectivament, però això és un mèrit d'ells.
1: Totalment.
2: No és un mèrit meu, és un mèrit d'ells.
1: Recordes què volies ser quan eres petita? O si et plantejaves...
2: Crec que les noies d'aquella època passaven per molts períodes. Un dia la mare ens portava a tallar-nos el cabell i volíem ser perruqueres, i un altre dia ens anàvem a la modista, volíem ser modista, un altre dia... Admiràvem a les mestres. Jo també he tingut la sort de tenir la majoria, no tots, però la majoria dels mestres que vaig tenir a l'escola pública, tot i estar sotmesa a controls molt estrictes per part del règim franquista, els meus mestres van ser extraordinaris. I admirava a les mestres, perquè llavors estàvem separats, nens i nenes.
1: Sí.
2: Volia ser mestra. No, fins que crec que una vegada vaig començar a tenir una idea més formada de quines matèries m'agradaven i vaig començar a apassionar-me per això que li deien ciències naturals, vaig decidir que volia estudiar biologia, biologia humana, medicina, i vaig fer medicina.
1: Sí. Ens parlaves d'aquesta infància en la qual hi havia felicitat, hi havia llibertat, no hi havia coneixement. No sé si queda alguna cosa d'aquesta Montserrat petita en l'actual, encara.
2: Oh, clar, sempre, no? Sempre. És a dir, és que... Per molt que haguem fet un bany... llarg i algunes vegades decebedor per la crua realitat i per les coses desagradables de la vida, és bo que sempre ens quedi un punt d'ingenuïtat i d'il·lusió i, per tant, que sempre tinguem somnis de coses boniques, no? Que és el que fas quan ets petit.
1: Totalment.
2: Imaginar-te que aquell llangardaix és un drac extraordinari, o que aquella papallona que vola és capaç d'agafar-te i portar-te a volar per sobre dels boscos, no sé. Vull dir, aquestes coses jo les recordo amb molta tendresa de llavors, però està bé que, passats els anys, siguem capaços de continuar somiant horitzons millors.
1: Fins ara hem conegut la teva faceta professional, hem parlat també de la teva infància, però també volem conèixer els teus gustos, Montserrat.
2: Més bueno, professional, vull dir que la meva professió és metgessa. I llavors, aquí hi ha una cosa molt curiosa, que és que jo no he fet mai de metge mullet.
1: Curiós.
2: I per tant, quan surto del carrer, no em trobo els meus pacients. Perquè jo he treballat com a metge. Bueno, vaig començar al barri de Sant Ildefons, a Cornellà. Va ser el primer contracte que vaig tenir, després a l'Hospital Clínic de Barcelona i després a un hospital de l'Empordà. Per tant, no he treballat mai de metgessa aquí.
1: Pues això també és un avantatge, depèn com o...
2: Bueno, no ho sé. A més de tots els que em coneixen per els meus càrrecs públics i per haver estat alcaldessa, probablement em trobaria els pacients. Que no és el cas, però no puc tampoc... arrencar-me aquesta condició de metgessa, i llavors la gent m'atura i a vegades em consulta coses i jo, amb molt de gust, els dono la meva opinió.
1: Perquè la política i la medicina van ser exercits en el mateix moment o va haver-hi moments per tot?
2: Va haver-hi moments per tot i les temporades que vaig intentar compatibilitzar les dues coses van ser molt difícils. Ho vaig intentar en alguns casos, quan vaig començar a l'alcaldia de Mollet, vaig intentar mantenir feina a l'hospital, només que hi havia 120 quilòmetres entre una cosa i l'altra. O durant tot el període que he sigut alcaldessa o consellera, malgrat tot he publicat amb companys meus revistes especialitzades en medicina, en el que normalment jo escrivia el context, el context històric, tot el que s'havia estudiat sobre aquell tema o aquella temàtica o aquella malaltia o aquella síndrome. Llavors, no he permès un tall nítid entre les dues coses mai. Em sembla que sempre és bo mantenir una cama en un lloc i una cama a l'altre.
1: En tot cas, parlem de dues professions molt vocacionals, per això.
2: Sí, que també es poden fer sense tanta vocació i llavors és un desastre. És a dir, que si no porta inherent aquest sentiment de que és un servei als altres, és una entrega als altres, aleshores és difícil d'acceptar les condicions en què es desenvolupen, clar.
1: Totalment. Doncs ara sí, Montserrat, encetem aquest bloc més cultural per conèixer més els teus gustos. Comencem parlant de peces audiovisuals. No sé si recentment has vist alguna pel·lícula que t'hagi agradat o tens alguna pel·lícula que dius ai, avui no sé què veure, doncs mira, poso aquesta que sempre m'agrada o em fa sentir bé.
2: No. Jo miro d'estar al dia i veig coses molt actuals. Sí que és veritat que a vegades fas passejos per la nostàlgia. Per exemple, com que va morir recentment Robert Redford, he tornat a revisitar, que feia molt temps que no ho feia, una de les pel·lícules que segurament recomanaria a tothom que la mirés alguna vegada a la vida, que és el Tal com ho érem, no? I si em demanes això, quina excursió estranya he fet en el tema cinematogràfic últimament, ha estat aquesta, sí.
1: Tens algun gènere per això preferit o estàs oberta a...
2: Ah, no, tot depèn del dia. És a dir, si el dia ha sigut molt dur, emocionalment parlant, busco comèdia i divertiment. Si el dia no ha estat gens dur, aleshores m'atreveixo amb temes més difícils i de mirades des d'una dels grans arts, no? Que és el cinematogràfic, que t'ho expliquen diferent a la teva pròpia perspectiva. Però depèn dels ànims, és molt curiós això. I ara, com que pots triar amb aquestes
1: això
2: coses
1: sí, de l'estreaming... Això sí, tenim tot el nostre abast, sí.
2: Ja no és allò que et trobes la pel·lícula de la setmana allà i que obligatòriament has de veure aquella.
1: I algun llibre que t'hagi marcat o que t'agradi?
2: Algun llibre... Maria Eugènia Do, la Maria Antònia Oliver.
1: També aprofitant doncs, que estem parlant de gustos culturals amb tots els convidats, quan venen, abans que vingueu, us demanem doncs, que ens doneu una cançó que us agradi, que us transmeti, que, doncs, quina cançó potser recomanaríeu. En el teu cas, Montserrat, ens has parlat d'aquesta de Raimon, l'escoltem una miqueta i després tornem i la comentem del perquè d'aquesta elecció.
2: D'acord.
3: Envilit pel ventre, per la falanca...

0: Doncs aquesta ha estat la cançó escollida per la Montserrat i precisament ella ens fem aquesta pregunta. Què és el que transmet aquest tema? Què és el que, per què l'has escollit?
1: És molt difícil escollir una sola cançó,
0: igual
1: que és molt difícil escollir un llibre, perquè a mi se m'ocorreixen centenars. En tot cas, Indies in Ether és una cançó que Raimon va musicar, però és un poema d'en Salvador Espriu. Salvador Espriu, dels poetes contemporanis o del segle XX, és el gran salvador de les paraules, dels mots catalans. Per tant, és com una espècie de defensa. L'indicinenta és una paraula llatina que vol dir no defallir, per tant, és un crit al no defalliment. Uh-huh. Està escrit el poema en plena dictadura, però és molt més que tot això. És una cançó que recull moltíssimes coses. És un himne per molts de nosaltres, els que vam viure aquella època, però va fer possible un debat sobre... Havia en Raimon de musicar poemes que són difícils a la comprensió, fins i tot quan els llegeixes en un llibre de poesia, no? Mm-hmm. Perquè Raimon havia cantat Ausias Marc, Jordi de Sant Jordi, Ruiz de Corella, Anselm Turmé de Caren, eren poetes medievals que escrivien en un català no normatiu. Calia fer tot això en defensa de la cultura catalana? Doncs sí, que a vegades en el món del debat públic i de l'expressió cultural cal elevar una mica el nivell, encara que corris el risc de que hi hagi qui no et segueixi. I en lloc de baixar a l'arena i al llenguatge desqualificador i de taverna, és millor pujar el nivell. Aleshores, el que feia aquesta cançó una mica era això, no? Era un crit al no defalliment dels lluitadors contra el franquisme, contra aquells que tenien el gos aferrat al pal, que diu la cançó, però amb un poema que és veritat que alguns diuen és que no s'entén. Llavors vol dir senzillament que Espriu va triar una manera poètica de dir-ho difícil i reclama la funció que també té l'àgora pública de pujar el nivell i obligar a tots plegats a pujar a aquest nivell de coneixement cultural, social, polític, i no al revés. Que a la política actual moltes vegades passa que les desqualificacions són vistes com un premi quan en realitat són la negació de la cultura.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquesta cançó de resiliència, de reivindicació, passem ja al que seria la darrera part de la conversa. Són les preguntes ràpides. Jo donaré un parell d'opcions a fer una pregunta ràpida. Si vols et pots justificar i si no, doncs passem a la següent. Comencem amb la primera, Montserrat. Comencem parlant de gastronomia. La truita de patates amb o sense ceba, com la prefereixes?
1: Sense ceba.
0: Sense ceba. Ets la primera persona que ha donat aquesta resposta. Estrenem

0: Millor no creure en el superpoder, sinó creure únic i exclusivament en la unió dels humans vers un objectiu col·lectiu.
1: Si poguessis viatjar, què preferiries, anar al passat o veure com és el futur?
0: Veure com és el futur, perquè el passat ja el puc estudiar.
1: I per acabar, Montserrat, quins són els teus imprescindibles a la tauleta de nit? Què és el que hi tens?
0: Un carregador de mòbil, una fotografia de les meves filles i el llibre que estic llegint.
1: I ara sí, Montserrat, ja per acabar, la darrera pregunta seria: com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la nostra ciutat en aquest futur?
0: Ui, jo tinc un dibuix molt complex del Mollet del futur, perquè a mi se m'ocorreixen sempre projectes nous. Si bé és veritat que el que jo vull és un Mollet en el que les persones amb procedències diverses trobin que és casa seva. És a dir, si una ciutat pot ser una pàtria, jo crec que sí, una ciutat, una comunitat local, una convivència pot ser una pàtria on arrelar, i jo vull que en aquesta pàtria hi hagi persones amb tonalitats de pell, sensibilitats afectives, maneres de pensar diverses, però en canvi en una comunió productiva i fructífera per fer una ciutat exemple arreu del món de que es pot conviure en la diversitat, perquè és el que ens espera en aquest planeta que vivim.
1: Doncs sí. Doncs, Montserrat, amb aquesta darrera visió de com li agradaria que fos la ciutat del futur, posem punt i final a aquesta conversa. Com dèiem al principi, l'agraïda que ens hagis acompanyat, que ens hagis tret aquest temps del teu dia a dia per poder-nos obrir les portes, deixar-te conèixer més a fons. Ens trobarem pels carrers de Mollet, com sempre,
0: tant
1: i fins la propera. Que vagi molt bé, Montserrat. Moltes
0: Adéu.
1: Gràcies.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès torna a estar representat en el Campionat Mundial de Hip Hop que se celebra aquesta setmana a Arizona, als Estats Units. L'Escola de Dansa Urbana, SQS, ha estat seleccionada per competir en les categories Adult i Mega Crew, una fita que el situa entre els millors equips internacionals de l'especialitat. El Campionat Mundial comença avui diumenge amb la cerimònia inaugural que inclourà la tradicional desfilada i presentació dels països participants. La competició arrenca demà dilluns, però l'equip de Mollet debuta dimarts a les 4 de la tarda als preliminars en la categoria Adult Division. L'endemà dimecres a les 9 del matí serà el torn de la Mega Crew Division. Des de SQS arriben al campionat amb l'objectiu clar, aspirar al màxim. De fet, Verònica Gil, membre de l'estaf de SQS, ha assegurat que es veuen com a guanyadors.
1: Per mi et diria que guanyadors. I de fet, o sigui, anem amb aquesta intenció de donar-ho tot, deixar-nos la pell i de demostrar el nostre treball i el que estem treballant i el nostre sacrifici, que és el que dèiem abans, que s'ha de, o sigui, es veu reflexat aquí, no?, sobre de l'escenari. Llavors anem a per totes. Llavors volem arribar a la final i volem guanyar, clar.
0: Aquesta serà la segona participació de l'escola en el Campionat Mundial de Hip Hop d'Arizona. La primera va ser l'any 2024, una experiència que els va servir per conèixer de primera amb el funcionament d'una competició d'aquest nivell. I també us informem que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el projecte de la nova llei antitabac, la reforma més important de la normativa des del 2005. Després del vistiplau del govern, el text iniciarà la tramitació parlamentària al Congrés, on haurà d'obtenir el suport necessari per entrar en vigor. La principal novetat és l'ampliació dels espais lliures de fum.

Com si la llei prospera, quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars i restaurants, als campus universitaris, a les piscines d'ús col·lectiu, a les instal·lacions esportives i durant espectacles o concerts. A l'aire lliure també s'establirà un perímetre de 15 metres sense fum al voltant de centres sanitaris, educatius i altres edificis públics.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a un poeta que es diu Àngel Rodríguez. Aquest poeta és relativament jove i en el seu llibre diu que brinda per l'arbre sagrat dels llinatges. O sigui, fa referència a l'admiració que sent per l'avi matern, per l'avi patern, per l'àvia materna, que cadascú tenia una característica diferent. Així doncs, tenim un llibre que, a part de que no ho podem fer-vos veure per la ràdio, però de tant en tant hi ha un dibuix, i tenim un llibre que està molt arrelat a la família i als antecedents familiars del poeta. A l'entrada del llibre, com per començar, hi ha una cita de Kitaro Nishida, que diu: quan prenem consciència de les profundes autocontradiccions latents al fons del propi jo, quan ens adonem de la nostra existència enigmàtica i contradictòria, llavors aquesta apareix com a problema en si mateixa. La tristesa de la vida humana i la contradicció del propi jo són paraules convencionals transmeses des de l'antiguitat. No obstant això, són molts els homes que no es fixen detingudament en aquesta realitat. Kitaro Nishida. I el primer poema que llegirem porta per títol Els inferns. Què us diré? Em pensava que havia baixat als inferns i que n'havia tornat sa i estalvi. Però va ser a l'inrevés. L'infern va pujar cap a mi i em va acolletar amb les urpes fins que, sense cap raó aparent, es van afluixar els llaços i finalment vaig tornar a respirar. Fa temps que han desaparegut els herois. El món no resta cap talla d'heroïcitat, cap trem de ser. Faria riure. Sí, estic dempeus perquè sí.

infantament. Què us diré? Que m'he parit a mi mateix i que estic viu amb permís de la mort. Que cal descorporitzar-se per ser-ho tot després del buit total, del no-ésser. I en el desésser, tornar i ser qualsevol forma humana per sanglotar i riure i amb les arrels dels peus a terra sentir brollar la vida, la nua vida.

passeig fluvial. La pluja intensifica la sentor de flors boscanes, barballó, vinca, romaní, del passeig fluvial. Nogueres, avellaners, cabrafigues, pins i pollancres s'emmirallen al riu domesticat amb canals i rescloses. Un esquirol grimpa pels troncs. La forta bravada dels sucs i les granges de porcs, els crits del bestiar, ens desperten del somni i ens recorden que cada dia hem de servir-nos en el got la sang de la gerra del vi. Una mica només, la justa per poder tenyir l'aigua i trencar el silenci.

l'escala del pou. No m'espereu a l'altra banda. L'altra vida és la dels somnis. La segona, o potser la tercera. La d'abans i la de després. I la de cada venir se't fan presents després de despertar. No puc creure en altres miracles, només la fugida d'un alè indecís, del llampegar d'una ombra, un instant de no res per un laberint de miralls. Si hem vingut una vegada pujant per l'escala del pou, per què no podríem tornar a tastar la llum espurnejant? Com en un somni, beso el front de la terra. No m'espereu a l'altra banda.

caliu. No sents la terra com respira? Els objectes suren sobre el silenci, però no poden témer l'estremiment d'un calfred, ni sotmetre's al decret indefugible, morir. Travessa el continent una plaga de papallones que corseca la llum de la clarícia, fins trencar la barrera del color. La guspira d'una pedra foguera esclata en la nit més fosca. Tot prové d'unes brases en la penombra, d'un caliu reduït a la mínima expressió.

El borinot. Per què no emmudeix el temps? Per què segueixen fent civarri els ocells? Per què continuen circulant els vianants amb les carteres atapeïdes de targes i fotos de carnet? Per què no s'atura el trànsit dels carrers i les avingudes? O sí, potser sí que m'ha semblat que, després d'un udol llarg, llestimós, han deixat de bordar els gossos. I per fi s'ha fet el silenci. Sí, callen de cop les granotes i els grills i deixa de brunzir el borinot negre, que un matí assolellat de juny va xocar contra el vidre de la finestra del taronger.

l'abadia. Em giro d'esquena a la platja amb els ulls plens de llum. Abans no es posi del tot el sol, perquè sé que a dins meu s'instal·la una pruïja. Com s'esdevé quelcom inesborrable? Quant de temps feia que s'estava creant en aquest moment de serenitat i estranyesa? Per què, de forma inesperada, se'm fa més palesa la solitud? Potser perquè, pàriesment, amb mi mateix? A prop de l'espigó, aquesta nit, l'onada s'ha endut una dona de sorra que dormia a la platja.

Bé, doncs, continuem amb els poemes d'Àngels Rodríguez del llibre Torxes. Tramuntanal. En un penya-segat m'enlluernen les guspires solars, els lluentons i cascabells que trillegen a la gropa del mar, mar de blanques crineres. El regnat de la muntanya és als esvorancs de la piculada roca i al rovell de la barana esgessada. Sota els embats del vent, resistint les xurriaques de sal, els pins s'arrapen a les pedres, clavant-hi les arrels. La tramuntana es revifa i cavalca la terra càlida a l'encalç de les dríades.

Un dia anònim. Un dia anònim, el passeig sembla abandonat. Encara no han recollit la palmera que va fer caure el vent. Tinc les mans fredes. Aquest dia es perdrà el calendari com una data qualsevol, com un vaixell a la deriva. Tampoc no sé què fer-ne, com si es tractés d'un visitant inoportú que acabés d'arribar. Un dia sense sol, de gronxador sense mainada, em fa nosa i em neguiteja la bellesa freda del mar. A mi també se'm tancaran les ferides en fals?

Els peixos voladors. En aquesta mateixa platja és on el meu pare em va ensenyar a nedar. Recordo d'aquells anys les caravanes a la carretera, la guagua plena de turistes que baixaven a fer-se fotos al costat d'un empordanès pintoresc i tronat amb barba i barretina. Els castells de sorra que desapareixien sense deixar cap rastre. I el primer dia que, a tocar mà, vaig veure saltar peixos voladors. Des d'aquell dia hi ha ideals i fantasies que són irrenunciables.

Les portes de l'infern. Els dits de l'ànima s'enclouen a les portes de l'infern. Com pot haver-hi un dolor tan punyent i tan prolongat en aquest món que és la casa del cos? I suportar-lo, poder suportar-ho al límit. Aquest és el preu que s'ha de pagar per estar viu? Que el fa possible? Cal traspassar el llindar del dolor per poder dir: he viscut?

La caiguda. Caic blanament, quasi ingràvid. Flonjo, però caic. Caic com una ploma fins que els meus propis braços m'acullen amb molta suavitat i el meu pes es deixa sentir. Com una nota sostinguda en el temps, com un punt que es transforma en una línia, quasi imperceptiblement. Ocupo l'espai plàcid. El meu cos comença a crear els òrgans i es tanca en ell mateix. I sento el batec simple, rítmic del temps, el mínim i el màxim, sístola i diàstola, serenitat i exaltació, amb por i sense, però amb els sentiments a flor de pell. Si cal, tornar a ser com abans. I cal...

Una riuada d'ocells. Una riuada d'ocells em recorda els éssers difícils de veure. No es deixen sorprendre fàcilment. Surten de nit. D'altres es deixen agafar. Són companyons. D'una hora lluny es fan sentir. Es fan pensar. Es fan trobar. Mentrestant, els cignes impàvids suren sobre l'estany calent.

el pes dels anys. M'agrada sentir el pes dels anys. M'agrada veure com envelleixen les coses que m'acompanyen i van en mi i em fan costat. I el rastre que deixen les pelades, ratllades i guixades a la paret. I els papers grocs, i les esquerdes, i les rascades, i el desgast.

Somni anònim. Somniem que vivim i, quan ens despertem, somniem que som nens. Somniem que ens fem grans i que envellim amb tendresa i dolor. També tenim somnis eròtics i correm despullats pel barri, amb els peus plens de fang, fins que ens atrapa l'urpa que ens llançarà a l'abisme dels malsons. Somniem que es compleixen els somnis i, quan els somnis es fan realitat, somni anònim som.

la pols negra. La lluna és una roda de molí que cada nit ens mola el blat. Les paraules cauen a terra, s'encenen i ens fan senyals de fum. Desitjar massa una cosa és la maledicció del verb, no de la carn. I què no donaríem per sentir l'orgasme apagat, silenciós, de la vida amb la vida, quan els atzars es fonen com la pols negra?

Revelacions. Vius entre somnis, sense oferir resistència. Tot allò que vols conservar i a créixer ets tu. Però t'és igual, minvar? Saps que les revelacions que esperes trobar a fora les poses tu. Les portes tu com una càrrega, com una malformació. Tot ho ets tu. Tu, que no existeixes. Tu, que no ets. I en tens prou amb saber-ho.

Doncs acabem aquí per avui el programa El combat dels poetes, que hem dedicat al poeta Àngel Rodríguez i al seu llibre Torxes.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
2: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder fer un servei digne i segur als usuaris.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
3: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
0: En tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
3: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
0: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en Cultura, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 11:45 de la passada nit, Emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
2: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal Aigües Avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Budé i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
0: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
5: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades, treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí, no ens fan cas.
0: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: I és que des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com l'edat en companyia d'altres persones i sempre que sigui possible escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
0: Del total de les víctimes mortals a les platges aquest estiu, 10 han sigut en platges de la Costa Daurada. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha demanat extremar les precaucions i augmentar l'alerta.
2: El Col·legi defensa que la prevenció dels ofegaments ha de convertir-se en una prioritat de salut pública, especialment per protegir els infants, les comunitats vulnerables i les persones amb més exposició a l'aigua. Més enllà dels consells que repassàvem per evitar ofegaments, Gerard Mora, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, detalla com cal actuar si ens trobem en una situació en la qual algú s'està ofegant o té problemes a l'aigua.
6: Sobretot és important demanar ajuda, ja sigui als serveis de socorrisme o al 112. Si podem, intentarem treure-la de l'aigua, seria l'element més important, intentar treure-la de l'aigua sempre quan puguem, intentar doncs, no posar-nos nosaltres en risc, alertar els serveis d'emergència mitjançant el telèfon 112 i comprovar la consciència, en aquest sentit, si està inconscient i no respira, començar les maniobres de resuscitació cardiopulmonar.
2: La preocupació pels ofegaments també la comparteix l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que aquesta causa provoca prop de 300.000 morts cada any al món. Per això planteja una estratègia per aconseguir reduir un 35% aquestes morts d'aquí a l'any 2035.
0: D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, comarca de la Selva.
0: Parlant de ferrocarrils i de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost aproximat d'uns 19 milions i mig d'euros.
0: Des de Vilaseca, Sílvia Paneque espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc de les obres de Setorrament a Montcada, es pugui reprendre a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, la pròxima setmana.
7: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
0: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
0: I continua també la modificació del servei entre Lleida, Pirineus i la Plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre totes dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens i Adif està treballant en la valoració dels danys i la reposició dels equips malmesos.
0: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes d'aquest accident.
0: Durant aquest matí s'han donat diversos accidents més en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quina és la situació actual, que ha anat millorant en les darreres hores. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment, a aquesta hora ja va millorant el trànsit, especialment a la Ronda Litoral, que l'hem tingut tallada una estona aquest migdia en sentit de Trinitat. Ara ja queda bàsicament intensitat lentitud al voltant de Poblenou i de Barceloneta, sobretot en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària, també una millora clara de la circulació, malgrat, per exemple, a la Pota Nord, a la B20, encara hi tenim aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. També a la C32, ja de forma més puntual, a la zona d'Argentona, de Mataró, en sentit nord, també afecta l'enllaç de la C60 amb aquesta autopista del Maresme. I pel que fa a les vies de la Costa Brava, ens queda també encara la zona de la C35 a Llagostera, de fet, tant la C35 com la C65 en direcció Platja d'Aro. Pel que fa a les obres que afecten el tram de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara mateix ja, si més no de moment, queda intensitat en sentit Lleida. És tot, bon dia.
0: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
2: De moment, això sí, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però hi continuen treballant 19 dotacions de bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens ho explica Norma Lebrero.
9: Un altre cap de setmana amb el pla ALF activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats. Ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar a les pluges de la primavera ja està sec.
10: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, que el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està ja doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
11: Les temperatures han bajado, però no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
9: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
0: Paral·lelament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
2: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la seva prevenció. Parlona ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
12: Agrair molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
2: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
0: Tot això, com dèiem, hi ha previsió de pluges per aquesta tarda i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió de pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta tarda i demà diumenge.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a la jornada d'aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i la zona sud.
0: El premi més gran de la història de l'11 ha caigut a Lleida.
2: Un bitllet de primera categoria de l'Eurojackpot venut al polígon El Segre ha deixat més de 71 milions d'euros a un afortunat encara no identificat. Des de Lleida Televisió, Cel Márquez.
13: L'11 ha repartit a Lleida el premi més gran de la seva història, més de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. El bitllet premiat de la categoria es va vendre al polígon El Segre, on habitualment comercialitza els cupons el venedor Sergio Martín Aznar.
14: Me llamaron los de la prensa de la 11 que había dado el premio. Y yo digo, ¿70.000 euros? Dice, no, 70.000 euros no. 71.000 millones de euros, digo, ¡hala, qué dice! Sí. Y bueno, pues, no, que no me lo creía. No me lo creía para nada. Y bueno, y gracias a la 11, gente discapacitada como yo, podemos tener un trabajo digno.
13: Martín, de 57 anys, ha repartit així el major premi de la història de l'11, en un sorteig que també ha deixat més de 53.000 euros a Badalona. De moment, no ha transcendit l'identitat de la persona afortunada.
0: I no ens movem del Segrià, concretament anem ara fins al municipi de Rosselló, on aquesta tarda, en una estona, de fet, a 3:15, a la piscina, arrenca la cinquena edició del trofeu Cor Petit.
2: És un trofeu de natació amb aletes que pretén recaptar fons un any més per les cardiopaties congènites. Entre tots els detalls, la companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
15: A Catalunya hi ha actualment 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. Un d'aquests infants és el Macià Florença, motiu pel qual el seu pare, una de les ànimes mater del Club Natació Almenà, va decidir que el trofeu de natació que organitzaven cada estiu havia de ser solidari.
16: Arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons.
15: El Macià, que ara té 4 anys, pateix d'aquesta afecció, tal com ha explicat el seu pare.
16: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només a pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé.
15: Al trofeu no hi faltaran els nedadors i nedadores del Club Natació de l'Hospitalet, i està obert a tothom. Qui participa segur de la competició és el germà gran del Macià, el Magí.
17: Ens tenen de dir preparats, i quan nos fiquem preparats...
15: Sí.
17: I després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
15: La inscripció costa 5 euros i el que es recapti va íntegrament cap a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya.
0: Obrim el bloc cultural i ho fem a Mataró, que acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
2: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
0: Amb la Diada com a primer plat fora, avui arrenca aquesta festa major de Mataró, que s'allargarà fins dimecres en honor a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Semproniana. Més enllà dels castells, aquesta nit té lloc el desvetllament bellugós, l'acte més icònic de la festa major, un dels actes més multitudinaris i esbojarrats de les Santes.
2: El desvetllament ve llogós, transforma els carrers de Mataró en una gran festa popular amb el bequetero i les figures institucionals com a protagonistes, amb els gegants de la ciutat, la família Robafaves i un públic entregat al so del bequetero, una tonada que ja és tot un himne a la ciutat. Des de Televisió de Mataró s'oferirà en directe aquest acte, que es podrà seguir també en directe des de la xarxa Més.
0: I la Diada de les Santes serà el plat fort casteller d'avui, però no l'únic. La colla jove Xiquets de Valls afronta l'últim cap de setmana de juliol a Constantí, acompanyats de la colla jove Xiquets de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: Els de la camisa vermella afronten un últim compromís abans d'encarar la Firagosa, localitat del Tarragonès, amb motiu de la Diada de Sant Feliu. L'objectiu serà repetir Castell de Nou, que ja va veure el carrer Major Constantí l'any passat, i amb possibilitat de repetir el 5 de 8 aconseguit a la Riera de Gaià el passat dissabte. Els del carrer d'en Gasó afronten l'últim compromís del mes de juliol abans d'encarar un tram apassionant de temporada. A Constantí, qui també actuarà, serà la colla jove Xiquets de Tarragona, que espera ajuntar castells de la gamma bàsica de nou i qui sap si proposar-se algun repte superior dels castells ja descarregats aquesta temporada. Serà un cap de setmana de doble compromís per la colla tarragonina, que compartirà plaça amb les dues colles, les Xiquets de Valls.
0: I parlem també de música, perquè el Gran Teatre del Liceu va acomiadar la passada nit a Josep Pons en el darrer concert com a director musical.
2: La sinfonia número 8 de Gustav Mahler, la Sinfonia dels Mil, va ser la peça amb què Pons tanca l'etapa després de 14 anys en un espectacle amb l'aforament complet. La interpretació va reunir prop de 300 intèrprets entre l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, quatre cors i un repartiment internacional. El concert va culminar amb una ovació de més d'11 minuts amb el públic dempeus, en el que va ser l'homenatge dels espectadors al fins ara director musical del Liceu. Pons continuarà vinculat, això sí, a la institució com a director musical honorari.
0: D'altra banda, el festival El Tingladu de Vilanova i la Geltrú ha viscut la segona nit de concerts a la Torre d'Enveja. Els Pets han estat al cap de cartell d'aquesta segona jornada.

0: A més del grup tarragoní, en plena celebració dels seus 40 anys, també hi han passat avui Maria del Mar Bonet, Nacho Vegas, Fetus, Diumingo i Marina Freixas. Aquesta nit de dissabte a diumenge es posarà punt i final al festival en grups com Talco o Crim com a plats forts.
1: D'altra banda, anem fins a Tarragona perquè Luz Casali actua aquesta nit al Teatre Auditori Camp de Mart, en un dels concerts més destacats del Festival d'Estiu de la ciutat.
0: La cantant i compositora gallega diu que interpretarà els grans èxits que han marcat la seva carrera de 4 dècades. Ens ho explica des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
2: Tu juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero.
3: L'artista gallega presentarà el seu nou treball discogràfic Me voy a permitir, un àlbum que ella mateixa defineix com el més lliure i eclèctic de la seva trajectòria. El concert combinarà les noves composicions amb alguns dels grans èxits que han marcat més de 4 dècades de la seva carrera. Ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio que l'espectacle vol ser un pont entre el passat i el present de Luz Casal.
4: Un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
3: El concert començarà a les 10 de la nit i s'inclou, de fet, és un dels grans reclams al Festival d'Estiu Camp de Tarragona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem el repàs de l'actualitat esportiva parlant de futbol, perquè el Barça ha guanyat 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada.
2: Els gols del Barça els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Font, Ebrima Tuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro, el nou fitxatge del Barça. Karim Adeyemi s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Tot això, el Barça ja té rival per disputar el trofeu Joan Gamper. El pròxim 19 d'agost serà l'Al Ahly egipci.
2: Aquest equip ha guanyat fins a 11 vegades la Champions africana.
1: L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 en l'amistós disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Bon dia. Empat en el tercer compromís de la pretemporada de l'equip perico i en el segon del conjunt arlequinat en un amistós aquí a la Dani Jarque, que ha estat força igualat. La primera part no ha tingut massa ocasions. La més clara ha estat un cop de cap de Pere Pons al límit ja del descans, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria local. A la segona, amb els canvis, s'ha animat la cosa. El Sabadell ha obert la llauna amb una greu errada defensiva de l'equip de Manolo González, que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Rubén Sánchez. Però poc després, Quique García, en una gran acció individual del veterà davanter, ha equilibrat la balança. De fet, l'Espanyol ha tingut ocasions en el tram final per poder-se haver endut la victòria, sobretot en un cop de cap que s'ha estavellat al travesser. Com diem, empat a un aquí a la Dani Jarque. Continua la pretemporada de tots dos equips per arribar al millor nivell possible a l'inici de la Lliga. El Sabadell, el pròxim compromís serà dimecres a Sant Oleguer davant el Manresa.
1: A tot això, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
2: I el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
2: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vila-Blareix, pròxim partit de pretemporada el proper 29 de juliol contra el Castelló.
1: Baixem una categoria més. Primera Federació, el Nàstic debut avui en pretemporada. Serà a les 8 del vespre al nou estadi davant l'Andorra. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: De moment, amb 10 incorporacions i 18 baixes, el Nàstic de Xisco Campos juga al nou estadi el que serà el primer partit de pretemporada. Un encontre atractiu davant d'un segona, l'Andorra. El tarragoní Eugeni Valderrama va ser el primer fitxatge. Torna a casa i està cridat a convertir-se en un referent de l'equip.
5: Molta il·lusió, com la de quan vaig començar de petit. Tinc moltes ganes de defensar l'escut i que la gent es senti identificada amb mi i que la gent que ve de fora també vegi que és un privilegi estar aquí i que és una gran... És un gran club i que ho disfrutaran molt amb la gent.
4: L'encontre juga a les 8 del vespre i és el primer dels 9 amistosos programats aquesta pretemporada.
1: A tot això, en bàsquet el Barça ha fitxat l'alè nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Cobra portes. Més informació i entrades a palauway.cat. Diputació de Barcelona.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: El pèsol. El pèsol, Pisum sativum, pertany a la família de les leguminoses i el fruit que consumim es troba a l'interior de la tavella. És ric en vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes de fàcil digestió, hidrats de carboni, minerals com el calci, el ferro i el potassi i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients, els pèsols són interessants per a la prevenció de la salut cardiovascular, pel sistema nerviós, per millorar el trànsit intestinal i per augmentar la sacietat. Els podeu comprar frescos, en conserva, congelats o secs, però cal tenir en compte que si els compreu frescos, per cada quilo de pèsols en gra que vulgueu, n'haureu de comprar 2 o 3 quilos amb tavella. Quan els peleu, és important que la tavella sigui ferma i estigui humida per dins. Es pot consumir de moltes maneres diferents, en cru, escaldat, bullit o saltejat, però sempre amb poca cocció. Podeu cuinar-los sols o afegir-los a plats de cereal, com l'arròs, o saltejar-lo amb ceba o en amanides per donar-li un toc cruixent, en cremes o fins i tot fer-ne hummus, que té una textura suau i dolça. Al ser ric en proteïna, també el trobareu en format texturitzat per a fer receptes vegetarianes com la lasanya o bolognesa, en format tempe o en pols per enriquir batuts. Aprofiteu per consumir-los frescos i gaudiu de l'activitat de desgranar el pèsol amb els petits de la casa, que a més de ser senzill, és força divertit.
1: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'anterior.
5: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
6: Bon dia, Adrià.
3: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
6: Pel que fa a afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
3: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
6: De moment, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrer, que està estabilitzat.
3: Com diem, però s'espera una tarda de ruixats en diversos punts de Catalunya. De fet, s'ha activat el Pla Inuncat. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
3: D'altra banda, en plana cultural, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa.

0: Edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit d'emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
1: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal Aigües Avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'Albirame. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
0: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
2: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
0: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
1: Des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat n'eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions com n'eren com companyia d'altres persones i sempre que sigui possible escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
1: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, a la Selva.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
1: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros.
0: Des de Vilaseca, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esboranca, les obres de soterrament a Montcada, es reprengui a partir de la setmana vinent.
1: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten ara a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, a partir de la pròxima setmana.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, s'ha dit que ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
0: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
1: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
0: D'altra banda, tot això continua la modificació del servei entre Lleida, Pirineus i la plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts passat a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
1: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre les dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14 de Rodalies. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens. Adif està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
0: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15.
1: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
0: S'han donat també diversos accidents més aquest matí en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Tot i això, en les darreres hores, la circulació en general ha millorat ja força. Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques. A tot això, de fet, en darrera hora, 6 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola que s'ha produït aquest migdia a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat la prealerta del Plasecta i el foc, de moment, això sí, no afecta les instal·lacions de l'empresa.
1: També recordem que continua actiu l'incendi de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però que hi continuen treballant 19 dotacions dels bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens dona més informació Norma Lebrero.
4: Un altre cap de setmana amb el pla ALFA activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar a les pluges de la primavera ja està sec.
5: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està ja doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
6: Les temperatures han bajado, però no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
4: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
0: D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
1: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
7: Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
1: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
0: Tot i aquesta situació de risc extrem d'incendi que es manté especialment de cara a aquesta tarda i demà a la zona del sud i l'oest del nostre territori, també tenim previsió de pluja per aquest moment, per aquest període. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió d'unes pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta mateixa tarda i demà.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral centre i sud.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest matí a Hanoi la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam perquè les grans empreses d'ambdós països col·laborin en tecnologia i innovació.
1: L'entesa té per objectiu connectar els ecosistemes d'innovació dels dos estats i fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca i desenvolupament i indústries i empreses tecnològiques. També permetrà a les empreses catalanes conèixer els reptes tecnològics de grans corporacions vietnamites i viceversa, i possibilitarà la immersió d'empreses emergents en programes d'acceleració.
0: I de la tecnologia i l'economia a l'habitatge, però també vinculat a la innovació i al món digital. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic.
1: Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. Des de Cugat Media ens ho explica Sara Vella.
8: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
9: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest, com aquest intercanvi, no?
8: Ara per ara, l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Parlem ara de memòria històrica i anem fins a les Terres de l'Ebre perquè el casal de la Pianola del Pinell de Brell, a la Terra Alta, ha acollit l'acte anual d'homenatge als combatents de la Batalla de l'Ebre.
1: Una commemoració dels fets ocorreguts fa 88 anys que ha reivindicat la memòria històrica i els valors de la pau. L'ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre el Daniel Cort.
10: La commemoració ha reunit institucions, entitats memorialistes, familiars de combatents i veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per recordar les víctimes de la Batalla de l'Ebre i reivindicar la importància de preservar la memòria històrica per evitar que es repeteixin els errors del passat. Durant la cerimònia també s'ha posat en valor la tasca dels camps de treball realitzada pels joves de la comarca, que contribueixen a recuperar vestigis del conflicte i apropar aquesta història a les noves generacions. L'alcaldessa del Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha destacat que mantenir viu aquest record és una responsabilitat compartida.
11: No podem oblidar uns fets que van passar, que molts dels nostres familiars pues, van haver de sobreviure a repressions o exilis o camps de concentració, i no podem obviar tot això.
10: La commemoració ha finalitzat amb una ofrena floral en record dels combatents i de totes les víctimes del conflicte, en un acte que un any més ha volgut reivindicar la memòria com una eina imprescindible per construir un futur on la pau estigui garantitzada.
0: Fem una punta en plana de successos. Els Mossos, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de producció de vídeos musicals.
1: Hi ha 4 detinguts, 3 homes i una dona d'entre 19 i 32 anys i 5 investigats, 4 homes i una dona d'entre 20 i 64 anys. L'operatiu es va iniciar arran de diverses denúncies interposades entre el desembre del 2024 i gener del 2025, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Durant la investigació es va detectar un modus operandi l'incendi en què els presumptes autors seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar els serveis per gravar vídeos musicals i en certs casos fins i tot feien una paga i senyal.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells perquè Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
1: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
0: És el primer plat fort d'aquesta festa major de Mataró. D'altra banda, parlem també de música. Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Xer Festival de Barcelona, que va arrencar amb força al vespre i s'ha allargat fins passada aquesta mitjanit.

0: l'artista portorriqueny ha estat el darrer actual escenari principal de l'esdeveniment, on ha desplegat els seus ritmes llatins davant de milers de persones. Una estona abans, el DJ i productor català Juan Magán ha convertit el Parc del Fòrum en una veritable festa amb un concert farcit dels seus millors hits, tot plegat en el mateix dia en què han actuat altres noms com De La Rose, De La Bossa o Lola Índigo, que ha desplegat un potent show que es va haver d'anul·lar abans d'acabar per una indisposició.
1: Més música. El Festival Sons del Món de l'Empordà s'estrena aquesta nit a partir de les 10, acollint l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán.

0: hecho kilómetro.
1: Alborán torna als escenaris amb la seva extensa gira tour Kilòmetre Zero, que recorrerà nombrosos països d'Amèrica, Europa i diverses ciutats d'Espanya. El concert unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb un so més madur i innovador, marcat pel llançament del seu nou disc. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses.
2: Canviem d'estil, però continuem parlant de música, perquè l'Alt Urgell viu un cap de setmana de música tradicional amb la 51ena trobada amb els acordionistes del Pirineu.
1: El certamen folk més veterà dels Països Catalans programa concerts a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. Enguany la direcció musical va a càrrec de la músic i docent Cati Plana. Des de Ràdio Seu ens ho explica Pep Graell.
3: Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de juliol, continuen els concerts de la 51ª edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Audicions circumscrites a l'Alt Urgell, repartides entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. El que no canvia és que un cop més la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. La directora musical del certamen, Cati Plana, destaca que enguany arriben músics d'arreu del planeta.
4: Ben bé una quinzena de nacionalitats diferents i evidentment això doncs també músics que venen d'aquí, dels Països Catalans i de la península, com per exemple els veterans Tàpia de Litúria o els aragonesos Casaxuana, que ens presenten el seu últim treball discogràfic.
3: La trobada amb els acordionistes de Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976, Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, en el que és el certamen folk més veterà dels Països Catalans.
2: I tanquem el bloc cultural a Tarragona perquè el Palau Firalgui de Congressos de la ciutat acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Expotaku, la fira dedicada al manga, l'ànime, als videojocs i la cultura pop japonesa. Hi ha una 60ena d'expositors. Des de Tarragona Ràdio, Berta Oliver.
5: La fira reuneix botigues especialitzades, artistes, il·lustradors i col·laboradors i ofereix propostes pensades tant pels aficionats a l'univers otaku com pel públic familiar. El programa inclou concursos, exhibicions, tallers, tornejos de videojocs, espais de jocs, actuacions musicals i activitats relacionades amb el K-pop. El director de la gira Expotaku, Valentín Rivas, explica que esperen rebre visitants tant de les comarques tarragonines com de la resta de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
6: Es cierto que nos esforzamos en mejorar cada una de las ediciones y eso hace un efecto llamada. El pozo de público que vuelve, habla con otras personas.
5: Com a novetat d'aquesta edició s'incorporen jocs inflables, simuladors de conducció i un espai dedicat a la robòtica.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: Arrenquem parlant de futbol. El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada.
1: Els gols dels blaugranes els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebrim Atuncara i Àlex González. Per part de l'Europa el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup però no va jugar aquest primer amistós.
2: D'altra banda, l'Espanyol i el Sabadell van empatar 1 en l'amistós disputat aquest matí a la ciutat esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Un espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
1: I el Sabadell, per la seva banda, també ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
2: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el primer partit disputat de pretemporada a la Vall d'en Bas.
1: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
2: D'altra banda, el Nàstic es prepara per debutar davant el seu públic en el primer amistós de la pretemporada. Serà aquest vespre a les 8 de la tarda al nou estadi davant l'Andorra. I el Futbol Club L'Escala serà per quart any consecutiu a la tercera federació. Els entrenaments, capitanejats novament per David Gurillo, van començar aquest dimecres i avui, a 7:45 del vespre, els escalencs tenen el primer test de pretemporada contra el filial de l'Espanyol. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
8: Per arribar en òptimes condicions a l'estrena, han programat diversos partits amistosos contra equips de categories superiors de la mateixa categoria i inferiors. El primer serà contra l'Espanyol B a casa aquest dissabte a 7:45.
9: Sí, tenim l'Espanyol B, que ja em sembla que ja van començar la setmana passada, vindran una miqueta més rodats, però bueno, sobretot ara que no hi hagi lesions, que la gent a nivell condicional vagi agafant l'estat òptim per a les 5-6 de setembre a casa contra la Grama, doncs competir de la millor manera en la jornada 1. I bueno, partits amistosos molt exigents, amb 3-4 partits amb equips de categoria superior, un parell de la Lliga, com és el Badalona, Vilassar, i després doncs 3 equips de primera catalana, com és Lloret, la Juventus de Lloret també, i el Torroella.
8: Aquesta serà la primera prova exigent per calibrar l'estat del bloc i començar a conjuntar les peces d'aquest nou projecte.
2: D'altra banda, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semis contra el Jaén.
1: El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra l'equip andalús.
0: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir. No? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
2: D'altra banda, el marxador Pol McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga.
1: Exhibició de superioritat del barceloní que ha polvoritzat la seva millor marca personal amb 38 minuts i 23 segons, un registre que millora en 26 segons la seva anterior millor marca. Aquest crono és el nou rècord de Catalunya i confirma el seu excel·lent moment de forma a menys d'un mes de l'europeu de Birmingham. En la mateixa prova, el també català Òscar Martínez ha guanyat la plata.
10: Mai m'he imaginat, ni en somnis, estar en un pòdium al Campionat d'Espanya d'estiu. Pol, òbviament, està en un nivell absolutament alienígena per mi, però la veritat és que ha sigut un dia estupendo.
11: És que l'Òscar també és company d'entrenament. També vull donar una bona a l'Alejandro, que és el nostre entrenador, no? Que portar dos atletes, no, amb marques personals aquí demostra el treball fantàstic que fa. I res, és un orgull. També l'acompany, és un amic, m'ha estat allà a Font Romeu compartint entrenos. També vull donar-li l'enhorabona per la meva plata.
2: En el mateix campionat, el de Romeu ha guanyat l'or en triple salt. És el primer cop que un atleta catalana guanya l'or d'aquesta especialitat en un campionat d'Espanya absolut. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
15: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
14: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
15: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
16: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
17: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
16: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso? Sí.
14: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
18: ¿Entonces cuánto debemos?
16: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
18: Creo que me apuntaré a esa cosa.
19: ¿Qué cosa?
18: Nada, un programa de gimnasio.
20: No logras perder peso porque no puedes parar.
14: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
18: Estàs molt delgada. Estàs bé?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
4: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ell repassem les estrenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, ja t'ho dia. Friends va estar a Netflix durant molt de temps. Ah, llavors va venir Warner i va dir, escolta... que ens agafem els drets i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agrada? O sigui, està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agrada.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítulo que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant els subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I al no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però, Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer, hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols...
0: És que, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Vale. Fets amb intel·ligència artificial interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, havent fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entén el sentit literal de les coses, no? Ja. Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari, no tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però vint. Ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És la meva queixa, ja que sí, te queixes tu també dels subtítols, doncs mira, sí. Sobre la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Sullivan's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River, i ja em sembla dir, eh?
1: Pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys. I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies
0: no,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba, en fin. Que trist.
0: Ja. Yeah. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els tràilers, deien, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho deies per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una
0: ha
1: pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale. Quan bueno. Arribem al moment ja
0: la recordarem. Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith, es un corte de pelo horroroso.
4: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo, muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras.
3: Tú y yo.
5: Oh, llevo la copa. ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¿Qué es lo que pasa?
3: Deb, soy una sicaria.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo.
1: Esperem que no.
0: No. Tampoc t'ho diria. Quan apareix també una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. relacionats. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Uh-huh. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí, sí, pot ser, pot ser. A veure, Apple TV, Lucky. I can someone so small cause so much trouble. Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into. I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive. Everything is going according to plan. Until it isn't. Carrie. Carrie. My husband was gone when I woke up this morning. Hello, dear. It's been a while. A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat... per fugir del seu passat al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí, sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanis i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No, ja no els coneixem, no els coneixem.
0: Ni Flowers. Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no?
0: Sí.
1: En moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop...
0: Sí.
1: Ficar-te en aquesta via
0: sí,
1: criminal.
0: Sí, sí, sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance. This is the CFPC's largest detachment. Home to elite units from federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut. I've trained a dozen rooks. We'll miss the hell out of you. Can we say I have a few months left? I want to see this one through. I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy. It's a good time to be you. I worked for what I got. People are going to come at you whatever way they can. Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders. Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork? Hold me back. Hoorah. I would rather be baroque than blue. There's lots of reasons to not be a cop. And a Surrey girl should know all of them. I'm coming for you and everyone like you. You even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there. Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us. Have you spoken with your father? I know how hard it is when your family is taken from you. Stay away. Just talk to me. Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark. This is my legacy. Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, deixa la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de lloba, sí, solitària,
1: sí,
0: agent d'equip. Mentrestant, l'Oliver Campbell, apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra, xantageja Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin. un altre que tampoc...
0: De policies, sí, la veritat. Jo ho havies dit, és que ja ho havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure...
1: Mira,
0: a veure,
1: aquesta
0: no sé
1: com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
0: Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Ah, saps de què va?
1: No, no, però, ah, vale, bueno, però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, ah, entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón. Lonnie Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
1: A woman, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, You've got to be kidding me. You were a big shot golfer. I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back. Dad, the guys are saying that I'm the honk now. Golf is easy. I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins. The question is, are you a pro or a amateur? Laser focused on. Did you miss me, everybody? Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?
6: I hate him more than almost anyone.
7: I thought you were married.
8: Can I kiss you?
6: No.
8: Do you want to kiss me?
6: Radford is right over there. I asked
8: I can see
6: not
8: he's
6: to
8: staring
6: do
8: at us like a fucking weirdo.
9: Fucking wrong!
10: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
11: You look ridiculous in that shirt.
12: I'm getting a lot of compliments.
13: I fought my way back so that we could play together.
14: LeBron and Bronny.
15: Stop saying LeBron and Bronny.
14: Well, what else am I going to say?
15: This isn't a LeBron and Bronny situation. They call
16: in the... You hear those people? People want to just see you play golf.
17: Bernie!
16: They want to see you walk and talk.
18: Because you are Lonnie.
19: Lonnie?
20: Lonnie.
19: Lonnie?
20: Okay!
18: The greatest this game has ever seen.
21: That's how it's done. They call him the...
0: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de reprendre la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportista.
1: També t'he dit, canvies...
0: Rafa Nadal?
1: T'anava a dir exactament això. Canvies golf per tenis i això és la història de Rafa Nadal.
0: Sí, absolutament. Següent, que no té tràiler. El Movistar Plus arriba a la vida en la sombra d'en... mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé. A diferència
1: com la seu... majoria de nosaltres.
0: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
1: Oh, història de superació, hòstia, molt bonica.
0: Sí, molt
1: bonica. Oh, els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic. Que bonic,
0: sí,
1: bonic.
0: Sí, una mica Berlí, però versió presó.
1: Home, doncs pues mira, sí.
0: Sí. HBO Max, el que arriba és Tiptoe.
22: Morning, everybody.
23: Morning, boss.
22: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
23: Dripping.
24: You know where they get their stuff from? Aruba. I'm not being racist.
23: Well, a little bit.
25: Boy next door looking for sex online and lying about his age. His dad's downstairs the electrician.
26: But his dad doesn't know he's gay, so do not see anything.
25: Go ahead.
0: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides.
1: Doncs pues mira, em sembla un concepte interessant,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Com a través de la radicalització dic absolutament totes les nostres opinions com aquestes afecten a les nostres relacions personals. És un tema interessant.
0: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix el que també arriba és El Palacio de l'Este.
2: Visions을 보고 없을 줄도 안다 들었어.

0: 귀신을 잡아 없애거라. 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가고 막 그러지 않지.
1: Un home que transita el món dels esperits, una dama de la cort que fuig, que no, que es, perdó, que escolte els morts,
2: sí, sí.
1: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
2: Vaja. Ah. Pues ja ho veurem.
1: Vaya merda de tràiler.
2: On ho hem de veure, això?
1: Això, Netflix, és que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
2: Sembla una sèrie asiàtica, no?
1: Sí.
2: Dóna la sensació de ser-ho.
1: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és el mapa de los anhelos.
3: Tu eres Greta Álvarez? Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana.
1: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules mare. Sent tot i això, els aconteixements, els fets, donen un xir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anhels, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
2: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
1: Sí, jo juraria que sí.
2: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
1: Sí, no ho sé, jo és que ara he vist, a més he vist una pel·li, en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica, fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'ha recordat una mica això i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
2: No?
1: No.
2: Doncs més a riure. Doncs mira, la següent va bé per riure.
1: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
2: Sí, home, l'hauríem de tenir.
1: Doncs crec que no està posat. Bueno, no passa res.
2: Ai.
1: No passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults,
2: sí.
1: Nascuda el 1997. Què vols?
2: Estareu farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat, perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic, això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a l'anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill segueix tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: Teniu per veure aquest estiu.
1: I a més, és una sèrie, i l'altre, i l'altre.
2: És una sèrie que s'estila molt de veure a l'estiu perquè està ambientada a Texas.
1: Ah.
2: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és El otro padre.
4: Tenemos una sorpresa, así que vámonos. Oh,
5: felicidades otra vez.
6: Te has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor.
7: Ricardo y Julieta son igualitos.
8: ¡Julieta!
9: ¡Julieta, ya vamos, mi amor! ¡Nos ya vamos, por favor, cárgala!
10: Cuidado, por favor.
11: Pues llegó el momento que no queremos que llegue. A Julieta le urge el trasplante.
12: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
13: Sí, yo también.
14: Y yo.
15: Me voy a morir.
16: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
17: Mira, Maca, no te podemos garantizar.
1: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar a les dues famílies.
2: Ojo.
1: No cal saber què passarà.
2: Ojo, a mi me semble, a veure, culebronera,
1: Venezolana.
2: Culebronera màxima, eh? Sí, però, sí. Però, vamos, o sigui, que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons, i fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
1: Exacte. Papa, dient-se el otro padre.
2: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
1: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius, ara passarà això. I passa. És tan previsible... què més? A Netflix també arriba Jing, Unidad d'Elit.
10: Os recuerdo nuestro lema, un compromiso para toda la vida.
13: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor, pero tiene un precio.
14: Max, tu padre murió y todos tuvimos que vivir con ello.
15: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
17: ¿Por qué estás aquí, Max?
18: El Jing es mi sueño. Me he ganado la plaza.
15: Tienes que prometerme que lo protegerás.
19: El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
1: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se liderà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno... a Calle 13, és que em sembla, m'ha recordat allò de... aquella sèrie...
2: Digues.
1: La de policia, és la de... És que no me'n recordo.
2: Ai, és que si no m'he
1: de s'han fet com
2: més...
1: bastantes versions.
2: Sí? No ho sé.
1: No sé com es diu.
2: No sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
1: No. Portava la W baixa.
2: Vale.
1: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
20: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
21: La verdad, no tiene cara de policía.
20: Se dedica él.
22: ¿Y qué cara tiene un policía?
20: Leo Matei.
1: En els nous casos... Leo Matei, no Leo Matti.
2: Matti.
1: En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matei i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Richman continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta de Netflix que ve ara... Vale.
2: Sí.
1: Jo vaig mirar la primera temporada.
2: I què?
1: És una sèrie... És una sèrie per passar l'estona.
2: Vale.
1: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosis, són per això, per passar l'estona.
2: Està bé.
1: I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nueva Vida en Ransom Canyon.
23: En Ransom Canyon... Everyone's running from something. Or running to something.
24: Well, if it isn't Stan Kirkland.
23: That's been a while, huh?
25: What is it with that guy anyway?
23: He lost everything. Just trying to make sense of it. You see it like the wind.
1: So, you came home from New York. Diners, poder, secrets acudeixen a un petit poble de Texas on un ramader vidu ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. Està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'm va fotre de mi.
2: Vale.
1: Llavors, amb això ja ho pots saber tot. Però està prou bé, és passable. Continuem, Sky Showtime, el que arriba és Star Trek.
2: Ara sí que obrim ja l'època dels spin-offs estranys, eh?
1: Vinga, Strange New Worlds.
26: Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you. You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
27: Perhaps what happens next will define
26: everything.
28: Where are you sending us?
29: Well, this is a fun one.

0: I tant.
1: Tot vostre.
0: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café. Va, i fins, claro, a Preti. Claro. Sí, seria turca, no? Fa pinta.
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no consigui salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit.
0: Venga,
1: per què?
0: Pinta.
1: Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna vegada?
0: No.
1: I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions de personatges que veiem a The Big Bang Theory, i realment és una aventura de salvar el món. Realment no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i amb una cinematografia radicalment diferent que trenca amb el que coneixem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt, molt breument, a Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis,
1: un altre spin-off estrany,
0: AMC The Walking Dead, Dead City, entenc aquest també,
1: un altre bé, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Calle 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan Am a 103 a Netflix, i Batman el Cruzado enmascado, mascarado, suposo.
1: Enmascarado, enmascarado. Sí, aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol a... anava a dir una altra cosa.
1: A les plataformes, no?
0: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries 2 a Ullida Ràdio.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca la intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
5: Sou al 96.3 de la FM, que esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
2: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
2: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
2: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
5: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet. Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
7: Tastets de llengua.
8: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió diem eixugar la pols d'un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurit. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres? Sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llach i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no s'explica des de la lluentor ni des del relat de l'èxit, sinó des del desgast, des del temps viscut, des del lloc on el rock deixa de ser una promesa i es converteix en una manera d'aguantar.

0: Aquí, en aquest programa, en aquest espai, escoltem discos que no busquen agradar, sinó dir alguna cosa quan ja no queda gaire res a dir. A Blanc en Negre ens interessa la música quan ja no és una exhibició, quan ja no serveix per impressionar ningú, sinó quan es converteix en una conversa llarga amb un mateix, quan el so ordena el cansament i posa paraules a tot allò que pesa.
1: Blanc en Negre parteix d'aquesta idea. La música parla del seu context, però sobretot parla del cos de qui la fa, de qui l'escolta. Parla de resistència, de persistència, de moments en què tocar no és un gest artístic, sinó una necessitat vital. Per això, aquí a Blanc en Negre, no busquem discos perfectes, busquem discos que sonin a vida real, a trajectòries llargues, a camins que continuen encara, que no hi hagi cap promesa.
0: Avui parlarem de rock fet lluny del centre, lluny de la comoditat, lluny de l'actualitat entesa com a tendència. Parlarem de discos que sonen a carretera, a nits llargues, a converses que no busquen conclusions, sinó companyia.
1: Avui posarem en diàleg un disc clàssic, gravat en l'exili, enmig del caos i de la pèrdua de control, i un disc contemporani que recupera aquella mateixa actitud, sense nostàlgia.

Exile on Main Street no és un disc que s'entengui només escoltant-lo. Demana context perquè neix de l'excés, de la saturació i fins i tot del cansament. És el retrat d'una banda que ho té tot a nivell extern, però que internament està dispersa i exhausta. No vol explicar-se bé perquè la vida que descriu tampoc està ordenada.

És un disc que mira enrere cap a la música d'arrels nord-americana, però no des de l'homenatge net. Blues, country, gospel, tot apareix barrejat, brut, viscut. Quan tot trontolla, tornes a l'arrel per supervivència.

0: el comparem o el posem en diàleg amb Rumors and Innuendo, un disc contemporani que no vol competir amb el present, sinó sonar honest, fidel a una manera d'entendre el rock com a ofici, com a comunitat. Un disc de la Southern River Band.
1: Recordem l'essència de Blanc i Negre. No comparem estils, comparem mirades cansades però persistents. Mirades que saben que el rock no sempre avança, però que pot aguantar.

0: Doncs sí, a principis dels 70, i ja entrant en el context més històric i estat mental dels Rolling Stones, The Rolling Stones són una de les bandes més grans del món. L'exili fiscal els obliga a marxar d'Anglaterra i instal·lar-se al sud de França. Aquest desplaçament també és mental. Perden el centre i perden una mica el control.
1: El lloc on te graven no és un estudi, és una casa caòtica, nits llargues, drogues, gent entrant i sortint. Keith Richards està al límit, Mick Jagger intenta sostenir una estructura que es desfà. Aquesta fragilitat queda gravada i es reflecteix en el so del disc.
0: Exile on Main Street neix d'aquest ordre, perdó, o d'aquest desordre, més ben dit, no? No és un dispensat, és un disviscut, dens, ple i sense oxigen.
1: Aquest disc no té centre. Les veus s'enfonsen dins de la mescla, els instruments se superposen, tot passa al mateix nivell, com una conversa llarga on ningú lidera del tot. No hi ha herois i hi ha comunitat.

En definitiva, és el so d'una banda que ja no vol demostrar res, només continuar tocant junta. I continuar també és resistir. I abans d'entrar cançó per cançó, és important recordar que aquestes peces no funcionen com a singles aïllats, sinó com a fragments d'un mateix estat mental. Cada cançó és una mena de variació del mateix cansament, de la mateixa necessitat de continuar endavant, encara que no hi hagi un horitzó clar. Escoltar-les així ajuda a entendre per què els tempos, les lletres i les textures no busquen comoditat, sinó veritat. Rockzoff no introdueix el disc, li rom. Tot sona accelerat, excessiu, fragmentari, com si la cançó ja estigués començada abans de que nosaltres arribem a escoltar-la. La lletra no explica una història lineal, sinó que acumula imatges, sexe, excitació, confusió, una sensació constant d'anar passat de voltes. No hi ha ordre perquè no n'hi ha en la vida que es descriu, i aquí el missatge no és narratiu, és mental i gairebé físic.

0: Així hem començat el nostre Blanc en Negre, l'episodi d'avui, en el que els The Rolling Stones són els nostres protagonistes clàssics. Després d'escoltar aquesta cançó, el que ens queda és una sensació molt clara de desbordament. La cançó no jutja. És la primera cançó d'aquest disc, el que estem analitzant. No jutja perquè aquest excés ni el moralitza, senzillament, simplement l'esposa. I això la fa una cançó molt honesta, perquè ens col·loca fins dins el cap d'algú que ja no sap com frenar. Musicalment, tot sembla que sembla a punt de trencar-se, però no cau. I aquesta tensió permanent és clau per entendre l'esperit del disc.
1: Sí, un disc del que continuarem explicant més cosetes. Rip This Joint, que és el tema que escoltarem tot seguit, agafa aquesta energia i la converteix en moviment pur, aquesta energia de la que parlava fa uns instants l'Àngel. És una cançó de carretera, de trajectes acumulats, de ciutats que passen potser massa ràpid. Quedar-se quiet aquí sembla perillós. La lletra és gairebé una llista, una enumeració sense pausa, com si l'única sortida de possible fos continuar avançant, tirant endavant. No hi ha reflexió, simplement hi ha impuls.

Després d'escoltar la cançó d'abans, aquí el rock deixava de ser un mite i es convertia en una necessitat física. És el cos el que mana, no el discurs. No hi ha temps per pensar ni per mirar enrere. La cançó ens donava la sensació de que algú necessita córrer, que tenia pressa, no per arribar enlloc, sinó per no quedar-se atrapat.

Tumble Dice, canvia lleugerament el focus, però no la mirada. Aquí el risc ja no és només físic, és emocional. Aquesta cançó parla de relacions inestables, de promeses que no s'acaben de complir i d'una manera de viure basada en l'absolut atzar. Abans d'escoltar-la, cal entendre-la com una metàfora vital molt clara. Els daus cauen, la sort decideix i tu acceptes les conseqüències, encara que sàpigues que pots arribar a perdre. Sí, i anem a continuar, perquè què ens diu també aquesta lletra de Tumble Dice? Potser, pensant-ho bé, és apostar sense garanties, no? No hi ha una voluntat de redempció, només d'acceptació, d'acceptar que potser no saps fer-ho d'una altra manera, però que igualment continues jugant. Aquesta honestedat sempre ha estat una de les grans fortaleses d'aquest disc, Exile Main Street.

0: Si abans ens donava la sensació de córrer i d'anar de pressa, ara ens dona la sensació una mica de fer la canya, de tenir una petita pausa. Sweet Virginia obre un espai diferent dins del disc. No és una ruptura, és una pausa, musicalment baixa el ritme, però sobretot canvia la mirada. Aquí apareix la comunitat, la idea de compartir el pes, de no estar sol del tot. És una cançó que no promet solucions, però sí companyia. Aquí el disc en respira. En respira country, gospel, amb veus que semblen cantar-se les unes a les altres més que al públic. La lletra parla de caiguda, de tocar fons, però també de no viure sol. Compartir el cansament fa que sigui una mica més suportable.
1: I continuem amb l'anàlisi d'aquest Exile on Main Street, i ho fem amb el tema que tanca el disc. Shine a Light tanca el disc amb una pregària laica, no religiosa, sinó humana. Després de tot el caos i de tota la foscor, apareix la necessitat de cuidar, no de salvar, sinó d'acompanyar.

0: No ho van aconseguir mai. No van aconseguir mai que hi anés. Aquesta és una de les...
1: Ens podíem haver convidat a nosaltres.
0: Sí, exacte. Nosaltres haguéssim anat encantadíssims, eh? Però bé, i després, les coses que també s'han parlat d'en Mick Jagger, que sempre ha estat amb moltes noies conegudes, famoses, que si la Madonna, que si la Carla Bruni, no sé, Tina Turner, etc. El que sí és de destacar és que va tenir una ruptura amb la Marianne Faithfull, que el va deixar molt tocat amb ell, eh? És a dir, al marge de les seves històries de faldilles, que això, bueno, no sé com s'ha de dir ara, avui, al segle XXI, d'aquesta expressió història de faldilles, no sé ni si és políticament correcte dir-la, però és cert que la ruptura més, que més va marcar en Mick Jagger, almenys el que es diu i el que les informacions que ens tenen, va ser amb la Marianne Faithfull, no? Bé,
1: bueno, està clar que els Rollins són els Rollins, és la banda, no?
0: Sí, sí, de fet tenen un dels riffs de guitarra més senzills de la història i més típics, Satisfaction, no?
1: Sí,
0: I un dels logotips amb la llengua i els llavis més coneguts també de la història, possiblement, fins i tot jo m'atreviria a dir el millor logo d'un grup de rock, perquè clar, és extremadament conegut, no?
1: Sí, i la... De fet, la transició, el canvi, es demostra que el rock d'arrel no desapareix. Canvia de context, però manté una actitud.
0: I manté una actitud.
1: I aquí anem cap allà al disc contemporani.
0: Exacte. Rumors and Innuendo, que és el disc que us presentem avui, no vol sonar modern. No vol sonar res més que fidel. Rock de carretera, d'ofici i de comunitat. No hi ha ironia, hi ha persistència.
1: I les cançons claus d'aquest disc que el posem com a contrapunt al nostre clàssic, sí. Abans d'entrar a la cançó...
0: Sí, potser seria bo introduir-los en un conjunt coherent, no? No hi ha pics dramàtics ni grans girs en aquest disc, eh? Tot funciona per persistència, per acumulació, i és un disc que no vol impactar, vol durar, i això també condiciona la manera de com l'escoltem. Second Best obre el disc amb una idea molt poc habitual en el rock, acceptar que no ets el primer, no com una derrota amarga, sinó com una realitat assumida, com una declaració d'intenció és molt clara, perquè situa el disc molt lluny de l'heroisme i molt a prop de la vida quotidiana. Abans d'escoltar-la, simplement us volíem dir això, perquè s'ha d'entendre que aquí no hi ha una competició, hi ha una continuïtat.

0: Second Best. Després d'escoltar-la queda la sensació, una sensació de maduresa tranquil·la, acceptar no ser el millor no com una renúncia, sinó com una manera de viure amb menys pressió. És un rock, sense èpica, però amb una dignitat molt clara.
1: Sí, de fet, The Southern River Band, que és el grup que us presentem avui com a contrapunt de Rolling Stones, són de Perth, dels suburbis de Perth, d'Austràlia. No és un grup excessivament conegut per aquí a les nostres contrades. Sí, a Austràlia és conegut. I bé, és un grup del que avui us volíem presentar aquesta proposta, el disc del 2019, Rumor and Innuendo. Do You Miss Me, que és el tema que escoltarem tot seguit, introdueix un to més íntim. És una pregunta més directa, més incòmoda, com la que sovint sembla que no hagi de tenir una resposta, no? Abans d'escoltar-la, també hem de tenir en compte que cal entendre-la com una cançó sobre l'absència, però també sobre la necessitat de confirmar que has existit per algú.

0: Aquest tema ens deixa un regust molt humà. La por de no haver deixat en rastre, no com a mite, sinó com a persona. El rock aquí es despulla i es permet mostrar una fragilitat que sovint queda amagada darrere del volum.
1: Sí, i comentar-vos que des de Blanc en Negre simplement el que fem és una proposta de contrapunt, una proposta molt subjectiva del que són dos àlbums i quins són els contrapunts moderns en relació a aquell àlbum clàssic que presentem. Avui recordem que havíem parlat d'Exile on Main Street i nosaltres a nivell subjectiu i quan fem el programa resum on inclourem altres alternatives en aquest disc de Rolling Stones també hi ficarem altres artistes, però avui era el torn de The Southern River Band.
0: Sí, de fet són opinions, no? La nostra opinió és el nostre Blanc en Negre. Evidentment estem oberts a suggeriments i recordem una miqueta doncs, que tenim el nostre Instagram, no?
1: Exacte, que és podcast/Girona i allà ens podem enviar suggeriments.
0: I també tenim un correu electrònic per si algú ens vol enviar algun d'allò, espaipodcast@gmail.com.
1: Molt bé. I res, simplement això, reiterar-vos aquesta circumstància que sempre volem deixar palesa perquè simplement el que fem nosaltres és establir una opinió i totes les opinions en aquest sentit sí que són vàlides. Gràcies.

0: Avui el nostre programa, el nostre blanc i negre, respira clàssic, tant el contemporani com el clàssic, pròpiament dit. No, no fugir del moment baix, no dissimular-lo, és el que ens ve a transmetre una miqueta aquesta cançó. Acceptar la caiguda com a part del camí. Aquesta cançó no ofereix solucions, però sí reconeixement, i això també és en Registi.
1: Sí, When It Falls Apart, que és el que hem escoltat, és el moment més fosc del disc. Parla del punt en què tot s'ensorra i no queda res que aguanti. Where She Wants recupera una mirada narrativa. Parla de relacions viscudes i la lletra no jutja. Descriu-ho.

0: Possiblement aquesta sigui la cançó, el tema que amb més paràmetres aglutini dels Rolling Stones. Sí. No? És una cançó que pretén no fugir del moment baix i la sensació també d'estar ocupant un lloc que no és el teu. Però per quedar-te igualment. És una mirada molt adulta sobre també que parla de relacions i lluny, molt lluny dels tòpics romàntics.
1: Sí, i recordem això, que estem escoltant el disc Rumour and Innuendo, un disc de 2019 de la banda australiana The Southern River Band.

0: Tinderella, Tinderella tanca el disc amb ironia seca, revisa els mites romàntics sense cinisme i amb distància. Una cançó que recorda la música dels 80, amb molta energia, molta força i amb aquest so tan contundent.
1: Acceptar la realitat tal com és no implica rendir-se, implica deixar de mentir. És un final coherent, honest i molt fidel a l'esperit del disc.
0: I amb això hem tingut les connexions d'avui en dia, d'avui al nostre programa, de Rolling Stones i de Southern River Band. Dues èpoques, una mateixa actitud i el rock com a manera d'aguantar.

0: Si hem d'intentar quedar-nos amb una idea d'Exile on Main Street, potser no és la d'un gran disc, sinó la d'un disc necessari. Necessari per una banda que ja no podia continuar fent veure que tot estava sota control. Necessari perquè els Rolling Stones van acceptar, potser per primer cop, que el caos també podia ser un lloc des d'on crear. Aquest disc no busca claretat, no busca ordre, no busca agradar. Sona brut perquè la vida que retracta és bruta. Sona dens perquè el moment vital és dens i en lloc d'amagar-ho, ho exposa. Blues, country, gospel, rock and roll, tot hi conviu sense jerarquies, com conviuen les persones en una casa plena, cansades però encara juntes. Exile on Main Street no parla d'èxit, parla de resistir. No parla de futur, parla de continuïtat, de tocar quan ja no hi ha promesa, quan només queda l'ofici, el cos i la necessitat de no deixar caure els altres. I potser per això segueixen tan viu, perquè no explica un moment gloriós, explica un moment real.
1: Rumor and Innuendo dels The Southern River Band no és un disc que vulgui competir amb res. No vol demostrar que el rock encara pot ser rellevant, ni que pot sonar modern, ni que es pot reinventar. El que vol és molt més modest i alhora molt més difícil sonar honest. The Southern River Band no miren el passat amb nostàlgia, el miren amb naturalitat. Fan servir el llenguatge de rock d'arrel perquè és el que coneixen, perquè és el que els permet explicar-se sense màscares. Aquí no hi ha èpica, hi ha ofici, no hi ha promeses, hi ha continuïtat. És un disc que parla d'acceptar límits, de viure amb el que tens, de no ser el primer i de no ser el centre, però de seguir estant-hi. De tocar perquè és l'única manera que coneixes de donar sentit al temps que passa. I en aquesta acceptació hi ha una força molt concreta, la de no rendir-se sense fer soroll. Rumor and Innuendo no crida, aguanta. I en aquest aguantar connecta directament amb aquell exili emocional que ja cantaven els Stones dècades enrere.
0: I bé, el temps ens esgota. Arribem al punt i final. La música no sempre avança.
1: Però a vegades resisteix.
0: I això també és viure.
1: Això ha estat Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre. Un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
6: Hey! ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. Hi ha qui diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i per fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
1: Jo sé que m'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
3: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans que van posar les normes una mica al límit.
1: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
3: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va a celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte que havia rebut durant els 90 minuts.
1: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
3: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
1: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
3: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó, i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules de Marilla, que consideren menyspreables.
1: No m'estranya, és un escàndol.
3: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
1: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar. De seguida ens hi endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
1: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al nano. Que és, CR7 és Cristiano Ronaldo, i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. Només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, ell mateix.
0: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
2: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses, ara en canvi ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre editat per Siglantana que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar doncs el nostre primer convidat d'aquesta setmana, és Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, encantat d'estar aquí. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també en certa manera de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
3: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
0: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
3: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
0: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
3: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
0: Hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere, deixar de sentir-nos que som el malic del món?
3: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant, perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga, per tant és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador. De fet, i jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
0: Que de fet sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
3: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
0: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
3: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes. No? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
0: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no?, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en el nostre guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
0: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
3: No, tot el contrari. Tot el contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya això que anem dient, no? A construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. Llavors, el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, la alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser tenint-ho més en compte ens és més fàcil acceptar-ho.
0: Mm-hmm. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar. No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
3: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital, no? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
0: Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
3: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer i és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i, finalment, també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
0: Mm-hmm. Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
3: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el focus d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions. I crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
0: Mm-hmm. Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. I hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu.
3: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i amb verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat de obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no? Tan terrenal, tan material.
0: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
3: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
0: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit del filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina, Núria Radó. Núria, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Avui de quina dada ens parles?
5: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal, a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
0: És una bona pregunta, eh?
5: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor. Té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides. Per tant, estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda ens surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat i que probablement estem... No és un accident que sigui per Nadal. Probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, diguem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
0: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Radó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: i aquesta càrrega, que és així, no? Més pròpia de la nostra professió, pot comportar, doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? I en algunes persones això pot acabar complicant no, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
1: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
0: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i, no? I tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te, tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure sobrepassada o també és un repte, no? El poder posar aquest límit.
1: En
0: Sí,
1: aquest
0: sí.
1: procés d'acompanyament, Genís, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
0: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? No, allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no? O d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no? En el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no? Com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no? A la nostra professió, també en moments de crítics, no? Ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi i també vincle, no? Aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no? De donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat, no? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-lo present.
1: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem.
0: Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no, a buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no? I la vessant pràctica també, no? En la vessant de recerca em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no, a un nivell inclús neuronal, no, de tècniques de funcionament cerebral, no? I veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no, de les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no? Per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no?

0: el buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no? No necessàriament des d'una espiritualitat teista, no? Buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no? Una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder a la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
1: Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
0: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no? Com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no? Al nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no? Tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no? I en la vida i en el més enllà. En el que en l'entorn sanitari, en la malaltia i també l'acompanyament al final de la vida o en la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
1: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
0: Doncs, a veure, al final la IA, no, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no, a ajudar a inclús estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no? I hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, ai, jo penso que serà complicat això,
1: Esperem que així sigui, que reconvenir una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís
0: Sí.
1: Puig Orrius, psiquiatre i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'Ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només està enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors, sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones. Així que això seria una mica el general.
1: Tot això que explica Susana és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
1: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
1: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. Hi ha aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments de posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un... Ve de molts anys i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
1: Si anem a les seves arrels, hi trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
3: Sí, correcte. Jo de petita anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dir que em fas hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures. Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. M'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
1: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? A l'hora que respecta el seu procés,
3: Completament.
1: també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
3: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, sistemàticament parlant, i al Pallars vaig trobar molt més
4: Facilitar el
3: aquesta
4: uso del
3: llibertat
4: equipo. Windows le era
3: de puc fer el que vulgui. Amb la meva vida sóc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que diuen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
1: I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
3: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que és que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tot
1: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament en algun altre lloc, Susan?
3: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
1: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
5: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins l'arribada de la dictadura al 1924. L'autor retrata el noi del sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la Canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
6: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
7: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
8: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
9: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible. reciclar i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
10: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
11: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
12: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
13: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
14: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
15: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
16: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
17: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
10: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
18: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
19: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croth de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croth va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymperes se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció. Però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymperes no va poder convèncer Cross d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Cross va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymperes va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymperes va tornar a Val Tournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymperes va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymperes se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymperes es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymperes va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època. I a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymperes els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
18: Pals i botes. L'agenda.
19: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. Al mòdic preu de 7 euros per dia.
18: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
20: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. Avui venim a parlar d'un artista que va convertir les pistes de ball de tot el món en casa seva i que va demostrar que el pop, la música electrònica i els ritmes llatins podien conviure en un mateix disc. Parlem de Pitbull. Amb el seu àlbum Planet Pit, publicat l'any 2011, Pitbull arriba al punt més alt de la seva carrera a nivell internacional. En aquest treball s'envolta de grans noms com Ne-Yo, Marc Anthony, Chris Brown, Kelly Rowland o T-Pain per construir un disc ple d'energia pensat per sonar tant a les discoteques com a les emissores de ràdio. El resultat és una combinació de pop, dance, hip-hop i influències latines que va definir bona part del seu comercial dels anys 2010. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen vida a Planet Pit i descobrirem per què aquest àlbum va consolidar Pitbull com una de les grans estrelles del panorama musical internacional. Així que prepara't per pujar el volum i deixa't portar pel ritme festiu de Planet Pit. Com sempre, i abans de començar a escoltar com aquest àlbum pren forma, fem primer un repàs per parlar del nostre artista d'avui. En Pitbull, que és el nom artístic d'Armando Cristian Pérez, és un dels artistes que millor representa la fusió entre el hip-hop, el pop, la música electrònica i els ritmes llatins. Nascut a Miami i fill de família cubana, va començar la seva carrera dins l'escena del rap del sud dels Estats Units, però ben aviat va demostrar que tenia la capacitat de traspassar fronteres i arribar a un públic molt més ampli. Després de diversos treballs centrats sobretot en el hip-hop, en Pitbull comença a evolucionar cap a un so cada vegada més internacional i orientat a les pistes de ball. Les seves col·laboracions amb artistes d'arreu del món i la seva habilitat per combinar melodies pop amb bases electròniques el converteixen en una de les figures més presents de les llistes d'èxits de finals de la dècada dels 2000 i principis dels 2010. Aquest camí culmina amb Planet Pit, el disc que anirem repassant i que no només consolida el nostre artista com una estrella global, sinó que també es converteix en un dels àlbums més representatius del pop comercial i la música dance de la seva època. És un treball ple d'energia, col·laboracions de primer nivell i cançons concebudes per fer ballar, cantar i celebrar. I és precisament aquí on comencem el nostre recorregut d'avui. Obrim el programa amb un dels grans himnes del disc i una de les cançons que millor resumeix l'esperit de Planet Pit. Pugeu el volum perquè això és Give Me Everything, el primer tema que escoltem avui de Pitbull. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pit.

Acabem d'escoltar Give Me Everything, un dels grans èxits de Planet Pit i, sens dubte, una de les cançons que millor defineixen la carrera internacional de Pitbull i que molta gent recorda. En aquest tema, en Pitbull comparteix protagonista amb el cantant Ne-Yo, qui posa la veu melòdica, Nair, l'encarregada dels cors i les parts vocals femenines, i compta també amb la producció de l'omnipresent Afrojack, un dels DJs i productors més influents del moment. La combinació d'aquests noms dona com a resultat una cançó que barreja pop, dance i música electrònica amb una fórmula molt efectiva. Aquesta cançó es va publicar com a segon senzill de l'àlbum i va ser tot un èxit mundial. Va arribar al número 1 en països com els Estats Units, el Regne Unit i el Canadà, entre molts altres, i es va convertir en una de les cançons més representatives de l'estiu del 2011. Encara avui continua sent un dels temes més recordats tant de Pitbull com de Ne-Yo. I més enllà del seu èxit comercial, aquesta cançó simbolitza perfectament l'essència de Planet Pit, un disc construït a partir de grans col·laboracions internacionals, melodies molt accessibles i una energia festiva que va marcar tota una època. I això només és al principi, perquè encara ens queden moltes cançons per anar descobrint. So you...

Acabem d'escoltar Castle Made of Sand, una de les cançons més diferents de Planet Pit. Aquí, en Pitbull deixa de banda per uns instants l'ambient de festa que domina el disc i aposta per un tema més introspectiu amb la col·laboració de la gran Kelly Rowland a la veu. La cançó ens parla de com allò que sembla sòlid pot acabar desapareixent d'un dia per l'altre, igual que un castell fet de sorra. És una reflexió sobre les relacions, els somnis i la fragilitat de l'èxit en un registre que no és tan habitual en un artista que acostumem a associar amb himnes de discoteca. I, de fet, aquesta idea connecta força amb la història personal de Pitbull. Abans de convertir-se en una estrella internacional, l'Armando Cristian Pérez va tenir una joventut complicada. És fill de pares cubans exiliats, va créixer a Miami en un entorn difícil i durant la seva adolescència va tenir una relació complicada amb la seva família fins al punt que la seva mare el va fer fora de casa durant una temporada. Aquelles experiències el van obligar a espavilar-se molt aviat i sovint ell mateix ha explicat que van ser una motivació per centrar-se en la música i construir-se un futur. Aquesta perseverança el va portar a obrir-se camí dins l'escena del hip-hop de Miami fins que, anys més tard, acabaria convertint-se en un dels artistes més escoltats del planeta. I tot i que Planet Pit és un disc eminentment festiu, cançons com Castle Made of Sand ens recorden que darrere del personatge de Mr. Worldwide també hi ha una història de superació. I després d'aquest moment una mica més reflexiu, és hora de tornar a pujar les revolucions. Continuem el nostre recorregut per Planet Pit amb una cançó que recupera l'energia i el ritme festiu que caracteritzen l'àlbum. És el torn de Oye Baby.

0: coño, qué barato. Se taking over the world. Lo que está para ti nadie te lo quita. Trabaja duro. Dale.
1: Acabem d'escoltar Oye Baby, una cançó que mostra una de les grans fortaleses de Pitbull i que és la facilitat per moure's entre diferents estils sense perdre la seva identitat. Aquí hi trobem una barreja de ritmes llatins, pop i dance, amb aquell estil directe i desenfadat que l'ha caracteritzat al llarg de la seva carrera. Un dels trets més distintius de Pitbull és també la seva manera d'entendre les col·laboracions, en aquest cas. Al llarg dels anys ha treballat amb artistes de gèneres molt diferents, des de figures del pop fins a cantants llatins, DJs i rapers. Aquesta capacitat d'adaptar-se a cada projecte ha estat una de les claus perquè la seva música hagi arribat a públics d'arreu del món. I parlant de col·laboracions, ara arriba una de les més especials del disc. En el següent tema, en Pitbull comparteix protagonisme amb Marc Anthony, un dels grans referents de la música llatina. La veu potent i melòdica d'Anthony contrasta amb el rap de Pitbull i dona lloc a una de les cançons més emotives de Planet Pit. Escoltem com sona Rain Over Me.
2: Girl,

acabem de sentir Rain Over Me, una de les col·laboracions més recordades d'aquest àlbum, i és que en aquest tema el nostre Pitbull uneix forces amb el cantant Marc Anthony, una de les grans veus de la música llatina, en una cançó que combina l'energia de la música electrònica amb una interpretació molt més emotiva del que és habitual en el repertori del de Miami. Curiosament, tot i que tots dos són fills de famílies llatines i han desenvolupat bona part de la seva carrera als Estats Units, els seus camins musicals havien estat molt diferents. En Marc Anthony era ja una figura consolidada de la salsa i el pop llatí, mentre que en Pitbull venia del hip-hop i dels ritmes més urbans, i al final aquests són dos mons musicals molt diferents. Aquesta col·laboració va demostrar que dos artistes amb trajectòries tan diferents podien encaixar a la perfecció i va contribuir a acostar encara més la música llatina al gran públic internacional. Però encara ens queda una última parada. Deixem enrere els grans himnes de pista de ball per escoltar una de les cançons més tranquil·les que hi ha al disc. És un tema amb un to més íntim i reflexiu que ens permet descobrir una altra cara de Pitbull. El títol, Where Do We Go? Mr. Worldwide, take over, take over. MK, MK, MK, MK, Jim Johnson, Jim Johnson, Jim Johnson. Glow, glow. Let's take over the globe.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
0: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

Continuem el nostre recorregut per Planet Pit, el disc amb què Pitbull va consolidar definitivament la seva projecció més internacional. Publicat l'any 2011, aquest treball és una mostra de la facilitat de l'artista per combinar diferents estils musicals com són el hip-hop, el pop, la música electrònica i els ritmes llatins en un mateix univers sonor. Amb la participació de nombrosos artistes convidats i de productors de primer nivell, el disc ofereix una col·lecció de cançons pensades tant per fer ballar com per arribar al gran públic. Per fer una mica de recordatori, en Pitbull, recordem que va néixer a Miami amb el nom d'Armando Cristian Pérez i és fill de pares cubans i va començar la seva carrera dins l'escena del rap de la ciutat. Amb els anys va anar ampliant el seu estil, deixant entrar influències del dance i del pop fins a convertir-se en una de les veus més reconeixibles de la música comercial de la dècada dels 2010. Fins ara hem escoltat temes que ens han permès descobrir diferents facetes de l'artista, com des de l'optimisme contagiós de Give Me Everything, passant pel vessant més íntim de Castle Made of Sand, l'energia llatina de Oye Baby, l'emoció de Rain Over Me i el tema més reflexiu que era Where Do We Go. 5 cançons que demostren que més enllà dels grans himnes de festa, en Pitbull també sap explorar registres més personals i melòdics. Ara, però, és moment de recuperar tota la energia i ho fem amb una de les cançons més explosives del disc en una col·laboració amb T-Pain, que combina rap, electrònica i una producció pensada per encendre qualsevol pista de ball. Això és Hey Baby, Drop It To The Floor. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no...

Acabem de sentir Hey Baby, Drop It to the Floor, una cançó que representa molt bé la transformació que havia viscut Pitbull durant els primers anys de la seva carrera. En aquest tema comparteix protagonista amb T-Pain, un dels artistes més destacats de l'època pel seu ús de l'autotune i per haver definit bona part del seu ball electrònic de finals dels 2000. Per entendre aquesta evolució, cal tornar als inicis del nostre cantant. Els seus primers discos, com Miami, del 2004, i El Mariel, del 2006, estaven molt més vinculats al rap i a l'escena hip-hop de Miami. En aquella etapa mostrava una faceta molt més crua, parlant sovint dels seus orígens, del carrer i de les dificultats que havia viscut durant la seva joventut. Era un artista que venia d'una realitat molt diferent de la imatge de celebració i festa que acabaria associant-se amb ell més tard. A canvi de direcció cap a un so més pop i orientat a les pistes de ball no va estar exempt de crítiques. I és que alguns seguidors del seu primer estil consideraven que s'havia allunyat massa del rap amb què havia començat i que havia prioritzat les fórmules comercials. Però Pitbull sempre ha defensat aquesta evolució com una manera natural de créixer com a artista i arribar a un públic més ampli. Aquesta dualitat entre els seus orígens i la seva etapa més internacional és una de les parts més interessants de la seva carrera. Darrere del personatge de Mr. Worldwide, l'artista que parla de festa i èxit, hi ha un músic que va començar explicant una història personal de superació. I ara continuem amb una de les cançons més conegudes de Planet Pit i és un tema on Pitbull comparteix veu amb una altra gran estrella del pop i que es va convertir en una de les seves col·laboracions més recordades. Escoltem com sona International Love.

International Love és una de les cançons que millor representa la faceta més global de Pitbull a dia d'avui. En aquest tema comparteix protagonisme amb Chris Brown, qui aporta la veu melòdica a la tornada, mentre que Pitbull s'encarrega de les seves parts de rap amb aquell estil tan directe i carismàtic que ja era una de les seves senyes d'identitat. La cançó va néixer amb una idea molt clara, la de crear un himne que reflectís la imatge internacional que Pitbull estava construint en aquell moment. El mateix títol ja resumeix aquesta filosofia, parlar d'una música sense fronteres, amb referències a diferents ciutats i cultures, i convertir l'artista en una figura que podia connectar amb públics de tot el món. Darrere de la producció hi trobem dos noms molt importants dins del pop i la música urbana de l'època, Sandy B i Afrojack. Aquest últim, especialment, va tenir un paper destacat en el so dance que dominava moltes de les produccions de principis dels anys 2010. La seva influència es nota en bases electròniques i aquesta energia de festival que acompanya tota la cançó. La col·laboració amb Chris Brown també és interessant perquè uneix dos artistes que venien de mons diferents però que en aquell moment estaven en plena expansió internacional. En Brown aportava el perfil de cantant de R&B pop, mentre que Pitbull representava aquesta nova generació d'artistes capaços de barrejar estils tan diferents. I continuem ara amb una altra cara de Planet Pit. Si fins ara hem parlat de grans col·laboracions i himnes internacionals, el següent tema ens porta cap a una sonoritat més festiva i amb una clara influència caribenya. Escoltem com sona Shake Senyora. Mr. World.

0: Acabem d'escoltar Xec Senyora. En aquest tema torna a comptar amb la participació de T-Pain i a més també s'hi afegeix en Sean Paul, dos artistes amb estils molt diferents però que encaixen perfectament amb l'energia festiva de la cançó que estava creant el de Miami. Més enllà de la música, una de les coses que també va convertir Pitbull en una figura tan reconeixible va ser la seva imatge i de la qual encara no hem parlat. Durant aquesta etapa apareix gairebé sempre amb el cap rapat, vestit elegant amb una americana, unes ulleres de sol i la seva característica perilla. A qui no li ve aquesta imatge tan característica al cap? També és interessant que, malgrat aquesta imatge de confiança i èxit, en Pitbull sempre ha mantingut molt present el seu origen i sovint ha parlat de la importància de la seva família cubana, de la seva influència a Miami i de com aquelles experiències van influir en la seva mentalitat treballadora i en la seva manera d'entendre la música. I continuem amb una altra col·laboració del disc, i és que ara deixem una mica de banda l'energia més explosiva de Xec Senyora per escoltar un tema amb un punt més romàntic i melòdic, on Pitbull comparteix protagonisme amb Akon.
1: Red Fool, Mr. Worldwide, Vane, Rush. You took

El que acabem d'escoltar és Took My Love, una cançó on Pitbull torna a apostar per una fórmula que domina molt bé, unir el seu rap amb una convidada amb molt de pes. Unir el seu rap amb una veu convidada amb molt de pes. En aquest cas compta amb Akon, un artista que durant els anys 2000 i principis dels 2010 era una de les figures més importants del pop i l'R&B internacional. La seva veu molt característica aporta el toc melòdic i emocional de la cançó, mentre que Pitbull manté aquesta actitud més segura i festiva que defineix la seva manera d'interpretar, igual que amb el tema International Love. I amb el tema Mr. Right Now, nosaltres ens acomiadem. Hem pogut veure diferents cares de Pitbull en aquesta obra més musical, des del costat més festiu internacional fins als moments més personals i les col·laboracions que han definit la seva carrera. Un artista que va saber transformar els seus orígens dins del rap de Miami en una identitat pròpia que el va portar a convertir-se en una figura mundial. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: El despertador, la pinta o la cortina de cada neta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a aquest desembarcament, l'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
3: A l'Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots.
3: Va sortir,
2: va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa. Penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica, amb els nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: I Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
3: Doncs bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Acamènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no? Pels grecs, els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si li podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. Per efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Acamènida.
0: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: doncs comencem el programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la Primera Guerra Mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint a l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una mica amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, doncs, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar en compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment i amplificada per la historiografia posterior, sobretot al segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bueno, és igual, no hi entrarem, però... si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar programes sencers en dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també quedava fora, i el que anomenaven els metecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també eren una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és... O sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jove del captiveri babiloni.
2: No es pot encertar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no?, però la caricatura aquesta que sempre ens pisa pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega, és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra de l'època. Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant a l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, les, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Portes de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una Manroger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que també va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia, etc.
2: La part tranquil·la,
1: en aquell moment segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que per fer-nos una idea és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans.
1: Aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, però bueno. Si més no, era això.
3: I la Grècia d'aquell moment, com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta, i ens hem repetit nosaltres mateixos 1000 cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses, les sabem perfectament, Atenes, Esparta, Corint, Tebes, sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no, ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no, com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no, els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no? De la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI, òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs i havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i que de cop un imperi doncs, les va... absorbir, però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist amb un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà de la ciutat. Llavors, van a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser de posar per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I dit i fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa, Susa, està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya. No me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans, és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema de... productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles quedaven més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5. Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no?, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar a aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria de ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs entrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava la ciutat jònies. Vale? Per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Estan pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si ho miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i les ciutats jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquestes ciutats de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem Primera Guerra Mèdica, i segurament ni Segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta... Qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És com pixar en contra del vent, no? Si tu dispares una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Sí. Ha estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? O que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment havia sortit aquesta broma. En algun moment... per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha de ser justet, també, no?
0: Si t'ho han de recordar tres cops al dia.
1: Tres cops al dia, és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
2: Sí. Quin gran passat.
0: Sí. I efectivament... després de recordar-li tres cops cada dia al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Ja, però sí, clar, el 494, el 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants records els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest pobre...
0: La torre gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que aquí eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, però perquè ens feu...
1: 299.
0: Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta van refusar. Però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que, òbviament, és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, i aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me record dels atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòsits, saps? Que sigui un pòsit al costat del llit i no necessites a una persona
0: repetint-te... Que et vagi menjant l'orella cada nit.
1: Repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases. Les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, submetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no?, per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos, que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells 20.000. Caben 20.000. O sigui, aquí...
0: Eren vaixells...
1: aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets.
1: Eren
0: petitonets. Sí. Si més no era vaixellets petits. Digues.
1: I anaven, no, anaven lent, no anaven amb perses, estic amb presses.
0: No. Aquesta sí que no m'esperava,
1: No ha entrat, ho sento molt.
0: No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, ha entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Val, però Darius continua i és quan comença la segona fase?
0: Com que Darius està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, eh? Però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
0: sí,
2: però...
0: Sí, perquè hem vingut aquí a... 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, les mides.
1: Aquí com anaven cavalls anaven més amples.
0: Ah, vale. El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general Meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes, que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies normalment acostumaven a estar emparentats, no?, amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies. Però d'ell potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes. Sí? Era una expedició de càstig. I això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així. Vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
1: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una piconadora. Sí, la flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos,

0: ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans. Des de dins cobren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla o quan passa alguna cosa és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no? Sinó que hi ha hagut una traïció interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat. Sí? Ara la flota posa rumb al sud, cap a Àtica, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
1: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
2: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses. Que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. Acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
2: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirat a Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'ha quedat molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
2: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
2: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com a... us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
2: Espero que dient-li no me pisen lo fregao.
1: Molt bé, Atenes sap que Eretria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí? Aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no? Els famosos hoplites. I com que Atenes s'acabava d'estrenar en la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort de Darius, durant anys com a governador. Governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses. Cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
2: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria. Entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde.
0: En comptes d'encendre Alimares, crec que
2: es diu... Almenares. O Talaies.
0: Sí, no? Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer no? A demanar ajuda urgent

0: Òbviament, un altre cop, el cosí gran, Esparta. I no envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de 2 dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també... segurament hi ha una miqueta d'invenció, no? en tot això. Però, bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de Marató, etc.
1: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
2: Mel. Però... mel d'abella. De la Grècia.
1: Després d'això, què li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer a 200 quilòmetres...
2: Però 200 quilòmetres d'anada.
0: Clar, després de tornada.
2: De tornada.
0: Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
1: Hem vingut a jugar, com
0: hem vingut
1: tu dius.
0: A jugar, sí,
2: que és pitjor,
0: sí.
2: Perquè tu mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
1: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que has de tornar...
2: Tornes baixada, ja, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Ah, bueno... després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs, però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida. Deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
2: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola... o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenencs i els plateus continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un portal de mitologia, però bueno,
1: avui... O sigui, t'ha ofès això una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT que ens han citat. Ens
2: fa moltíssima... Atrapa'm si pots.
0: Atrapa'm si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta il·lusió. Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé. Sí,
1: veus? Sí, I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic, target
1: no, mitològic.
0: Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i miren el...
0: Atrapa'm si pots,
2: exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: Recta final. No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornar allà, quan està el Virant Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que jo tenia.
0: La cara, no?, de l'actor amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Recte final del Portes de Troia, que estàvem dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a Compte Soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. Sí? 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra, brutal.
1: A veure, ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites,
2: d'atenencs,
1: de carros perses... Llavors, és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra, juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja és la típica imatge, no?, tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange hoplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anant descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res. No? Durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no? De mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos als atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató tota la seva cavalleria i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament a per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: No? Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar ja, cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant al centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica, falange atenenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però... Estava Filípides allà un altre cop.
2: Un altre cop,
1: ho tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Ja, moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec... que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Esquil o alguna cosa així, Esquil, aquell que el va matar... No,
1: aquest sí que va quedar ben Esquil.
2: Sí, que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en van parlar en el programa de sí. Joe Biden, d'aquest sí. De les morts aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordava el programa de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nikekamen, perdó. I que després de cridar
1: per
2: això...
1: Per què de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor. Sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem. Si més no, tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i alguna cosa, que és una marató, crec, o 41 i alguna cosa.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort, sempre?
2: Uau.
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite...
2: Has d'arribar a cridar.
1: Has d'arribar a cridar.
2: I morir.
1: I deixar espai.
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se a trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
1: Com aquí fa veure que no...
0: Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo, van arribar en algun moment a tot això...
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, eh?
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: Que els espartans caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen, molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No? Jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç. No? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi acadèmic. En camp obert, Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquesta justificació, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya perquè va haver de sufocar una revolta.
1: Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu fill successió Xerxes I va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
0: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Alberto Ricci.
1: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
2: Vale.
0: Gràcies avui a en Carlos Lecegui al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia. I us deixem fins la pròxima setmana amb
1: un
0: nou
1: crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
3: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

Gabon, arribi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts i arriben en jasment del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu, ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs, que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parar, de tant en tant algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part. Bye bye, això sí, fins la setmana vinent, i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Discos Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesounds.com.

0: gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.
1: 1, 2, 3, 4.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Yes, yeah, yeah. Let's look, yeah, see. Yeah. Flow music.